0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació. Diguem-ne que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent, i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica, doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos, doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí, Liu voldria dir sis, i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, de letreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai.
0: Vale.
3: La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o a l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí. Va, explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu... és especialitat d'acupuntura, però te'n poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... Doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, venia i... No, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. Ah. I aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo... de jove a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
0: Bueno, una mica l'estil temerari, eh?
3: Sí. I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal, doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anava a hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, l'Anjou i a Beijing, nosaltres vam anar a Beijing, i et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
0: Estaríem parlant de la titulació més pròxima.
3: Més internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
0: Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se a aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem, doncs, el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia, és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada, una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir, que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit. No sé si...
0: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imaginem una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí, sí.
0: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye. Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, degenerem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem... Bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica, tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
0: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
0: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí, no tenim una normativa a Espanya, diguem, i a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya, doncs, m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això, doncs, garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic que em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora.
0: Són símbols.
3: Sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja que el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer... És a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaï. Després, doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, diguem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on te fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver, doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs, des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs, es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon, hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo, ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
0: Ah, fantàstic, doncs... una metodologia moderna. Per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el chi dels tres tresors i l'altre el shen. El chi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general al món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta, doncs, per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques, hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien, doncs, no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res. És a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé, que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres. Quan t'enfades, intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies. És a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa. És a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després, i la vida com un tot. I per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells, parlen de 7 passions, depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
0: I de salut, entenc
3: també. Sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem meditar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
0: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
0: Doncs vinga, participarem, jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Sí. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
0: Ramon?
1: En Camus, també.
0: Camus.
2: Jo dic en Marcel.
0: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
0: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives. En té. Es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs bàsicament sóc en Sergi Afònic.
0: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
0: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament, espiritualment... No sé.
2: Jo em percebo sempre igual,
0: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.
0: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
3: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
0: sí.
3: Tant...
0: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
3: Jo diria l'Einstein.
0: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, sí. Molt profundes, però això pinta més Byron.
0: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
1: Jo aposto per Einstein, també.
0: Per Einstein, també. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè efectivament és una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
2: I tant.
0: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu, senzilleta, Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
0: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb B alta, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Malraux.
0: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
3: Coincideixo. Igual, també. Sí, sí.
0: Ma, doncs, amics meus, triple fallida.
1: Oh!
0: Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen de Shimaru. Opció B, Cioran.
2: Ostres.
0: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
2: El primer, qui has dit, el primer?
0: Taisen de Shimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
0: Aquest.
3: Jo diria Schopenhauer.
0: Schopenhauer i Ramon?
1: Jo estic amb el mestre zen.
0: Amb el mestre zen. Doncs, efectivament, 2-1, frase de Taisen de Shimaru.
1: Bé.
0: Molt bé, fantàstic, doncs va, donem el trivial, que ja està sent com llegendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat, i ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els hi anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc, això, 40, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com a nen al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge, i és una cosa de poca transcendència, i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos... Poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen, la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures.
1: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
0: Els vincles,
1: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic. Que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real. Demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin. Només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos, sense que ningú ens ho demani, a fer coses i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
0: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui
1: sol·licitada. Sí, però no costa gaire preguntar. Què vols que t'ajudi?
0: Uh-huh.
1: Que t'aniria bé que et dongués un cop de mà.
0: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
1: Exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos, no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell.
0: Uh-huh.
1: El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia.
0: Uh-huh.
1: No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional.
0: No.
1: El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
0: Estimular-lo, eh? Fer passejos, fer sopes
1: pensar,
0: de lletres o coses
1: pensar,
0: així.
1: Pensar, parlar, escoltar, també. Perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar.
0: Uh-huh.
1: No vol dir torturar-se al gimnàs. Vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot i alçar una cama i després una altra. També és fer exercici.
0: Val.
1: No cal fer exageracions.
0: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
1: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn que hagin fet del nostre cos.
0: Totalment d'acord.
1: Es pot començar en 5 minuts i cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
0: Va,
1: ja està.
0: Progressivament.
1: Ja en tens 10.
0: Molt bé.
1: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones.
0: Mm-hmm.
1: Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones. No a la velocitat ni en la quantitat de quan era jove, però en poden sortir de noves.
0: Esperançadora,
1: poden néixer de noves.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua.
0: Uh-huh.
1: Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
0: Es pot fer.
1: També es pot aprendre a fer mitges si un no en sap, o ganxet, o pintar.

0: La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix. Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia. Què és el que realment m'importa? Ens hem de plantejar. Com vull ser recordat? Però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No, no, no, no. Senzillament amb cura i amb una cadència.
1: D'acord, quins més punts tens, Emília?
0: L'últim, que és el
1: L'últim.
0: més difícil. Fer
1: Som-hi.
0: les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses, perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí.
1: No, estem
0: I
1: d'acord.
0: acceptar això i perdonar-te,
1: Fonamental.
0: curar les ferides és important.
1: Totalment d'acord.
0: És
1: Doncs,
0: cert
1: Emília, digue'm,
0: que
1: digue'm.
0: hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
1: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
0: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
1: A vosaltres, un
0: A
1: plaer.
0: reveure.
1: Fins ara.
0: Adéu.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0 i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
2: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
1: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
2: Ah, doncs ara que ho dius...
1: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
2: doncs,
1: per tant...
2: Ah, doncs mira, ara m'has fet dubtar.
1: Mira, no... mira que creativa que ets.
2: Sí, sí, sí, desmemoriada també.
1: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
2: Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra, sí, sí.
1: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
2: No, al contrari.
1: No ha vingut aquí?
2: De petita. Jo vaig fer classes de guitarra de petita.
1: Ah, sí?
2: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
1: Sí?
2: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
1: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
2: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
1: no,
2: eh?
1: Jo ho vaig fer amb una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar els gegants del Pi, jo el vaig per tu, són les dues coses que s'ha tocat amb guitarra.
2: Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna cosa.
1: I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el recorregut instrumental.
2: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava, fes-ho en dues parts, però dic, no. Ho farem en una part i ja buscarem un altre instrument.
1: Ho intentarem encabir, no, Gui?
2: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
1: Sí.
2: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat, però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres, doncs, hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos...

0: i que els casos confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
1: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
0: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia. Sempre busquem la màgia,
1: sempre,
0: tu i jo.
1: Sempre. Per tant, fem-ho bonic.
0: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs, és còmoda per tenir-ho a la cama posant, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve el que passa que ens agrada això, no?
1: El romanticisme.
0: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
1: Oh, jo el boig per tu i el gegant del pis, sí.
0: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
1: Però sí, ho doncs, entenc. És que és sí, atractiva sí. La guitarra ja en si, no?
0: Sí, sí, sí. Doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
1: Tothom ho intenta.
0: Tothom
1: que si queda
0: intenta.
1: Ja és un altre
0: sí,
1: tema, no?
0: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
1: Anem a ballar, doncs.
0: Vinga, va, en Peret.

0: Gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí, has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, eh?
0: No?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península Ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, eh, també?
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
0: A veure...
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí,
1: que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi aquest,
1: un
0: Roser.
1: Un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia un instrument i anàvem provant. I així d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament dirà, oh!
1: Sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus? És com si nosaltres ara ens posem, doncs això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, eh? Que si no es queden en idees,
1: sí. Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí. Tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Ara farem un grup.
1: Sí. Un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil. Era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Uh-huh. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Kurt Cobain.
1: Sí, veus que no ho sé dir. Això de...
0: Kurt Cobain.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Kurt Cobain.
1: En Kurt Cobain?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, mm-hmm, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa, que sóc com asimètrica... Doncs,
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi, quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per, diríem, solucionar un tema i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: el gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, en Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes a la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh.
1: No?
0: Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Els faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades,
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, Jo sempre dic la del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-los, o bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella idea...
0: Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup, la idea.
1: Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico a les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs fet, bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar d'en... Com es diu? A veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: Tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions.
1: Sí,
0: què faríem,
1: sí,
0: tu i amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problemon, també,
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina idea,
0: A tu que et feia mal les ungles mossegades, imagina't
1: les
0: dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí, i ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir... Li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, es va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra. I es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va sortir.
0: Com el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, I li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història, i li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
1: No, no, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap, sí, mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra, doncs, com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona, sí, vida, la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que, mira, la guitarra és medicina.
0: Ens com queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que valia...
0: Que guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: va, una mica. Sí, sí, quasi
0: 1 milió més. 700.000 de diferència per al senyor Barnes al Simpson, potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions,
0: sí,
1: no, és com dius,
0: no,
1: bé.
0: Calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: L'Eric Clapton, Mick Jagger, en Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004. Te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs va anar a parar aquí.
0: Carai, home, si voleu, sí, veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de pertot, i hi han les guitarres penjades al sostre, firmades pels artistes, vull dir que, mira, dit això, anècdota aquí, també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant, eh?
0: A veure, explica'ns això.
1: Bueno, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, la que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de concentració
0: total. Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això és veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, i ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'entrenant la creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats. Jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: els
0: dos més populars. Sí. Però bé, ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet ballar.
1: Vinga, toquem les cordes una mica. Sí, amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No, no.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte.
2: Sí.
3: A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no?, lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no?, molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí. Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundíssim tant.
2: No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no?, que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten als àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Bueno, endavant, hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
1: ja...
2: Ah.
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no?, que són la glòria eterna, és el cim, no?, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen,
0: no vull dir,
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses, fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah, també
2: perquè també serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses, i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc, i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió, i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Això la Junta per als sí argentins que... era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. Uh-huh. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de la Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, mira, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
0: sí, d'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És lo que tienes.
1: Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués.
0: Hagués entrat King Africa
1: ja,
0: segur.
1: Ja, jo tinc un altre estil.
2: Sí, absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms... però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé. Per la resta del món, no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, els Estats Units es va mantenir allò... ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer pues, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: estaven pescant.
0: És que, clar, és jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: és com... Sí, imagina't...
0: sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units...
1: Què feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo que pierdes.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
1: En general van donar, l'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexosset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, top 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
2: Sí, sí,
1: barrejant.
2: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu

0: No em pots dir fer una novieta? Perquè tens molta competència per lligar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un paf? No hi caben tots al paf?
1: Quin horror.
0: És que imagina't, vaya, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
2: No era Maldivas?
0: ¿Qué? Maldivas, no, no. Malvinas, Falklands. ¡Ah!
1: Bé, hem de continuar el programa. No, no sé com ho farem.
3: No.
0: Perdó.
3: No. Has fet un exercici d'empatia històrica molt fort.
1: Sí.
3: Un monòleg, amb en Henry.
1: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
3: Això serà un tall.
1: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. No sé. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
0: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
0: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
1: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
0: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
0: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament.

0: Comportament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
1: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
0: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3 que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. Va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
2: Estaquear.
0: És que és una paraula que...
2: És no sé traduir, no?
0: Estaquear, sí. No sé com es diu en català.
1: Estaquear.
0: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
1: És que els hi van dir que no es mengessin sí, els xais.
0: Exacte.
1: Els hi van dir, eh?
0: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
1: Sí.
0: Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etcètera?
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines que hem tractat avui doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
2: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa
0: gairebé tancar
1: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada a les portes
1: d'Otra. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui El nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nézet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pizzaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanne era Christiane Karg i Anne-Sophie von Outer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest Cherubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Cherubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Cherubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Cherubino, però quan el mateix Cherubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Cherubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Cherubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

Quei pennacchi, quel cappello, quel...

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtesa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtesa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yoncheva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots i Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner, i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Apriti un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: Tracte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtesa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtesa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtesa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtesa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues, nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Vendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asier Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

el senegalès Baba Mal, que en que portem d'any s'acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Eki, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix, com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïsada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Janné. Escoltem una altra, es diu Sigui. Sí.

El talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és J-Lo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, el gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nekna lol, nimune gen nula jafe.

Cheiglo, un dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Teranga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerun, i que va debutar el 2010, i ha portat 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

la camerunesa Carice Fotso, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i el va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Benvinguts a una nova edició d'Arrel, us parla Judit Castellà. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de la campanya del cereal, amb una primera entrevista a Joan Graells, responsable del sector de Sajà, i una posterior tertúlia amb la resta de sindicats agraris. Comencem.
1: Amb nom propi.
0: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de l'Arrel ens volem centrar en la campanya de cereal a Ponent perquè justament s'accelera a causa de les elevades temperatures. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya és el Joan Graells, responsable de cereal de Sajà. Molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: S'esperaven aquestes elevades temperatures que acabarien accelerant aquesta campanya del cereal? Era una cosa que es podia preveure d'alguna manera?
2: No, perquè estem en un final de maig, amb unes temperatures que són més pròpies ja pràcticament de juliol. Aleshores, pues, el temps últimament està una mica canviat i ara portem aquests dies que fa aquestes temperatures, 34, 35, 36 graus, i això fa pues, que el cereal pues, hagi mort abans. El seu procés de maduració s'ha adelantat uns quants dies. Aquest any començarem a cosechar una mica més aviat. Ja hi ha puestos d'aquí, de Lleida, com la zona del Fes, que ja s'ha començat, i bé, jo suposo que la setmana que ve anirem seguint, perquè això ja, com diem els pagesos, va caient de madur.
0: Normalment, en una, per dir-ho així, en una campanya normal, quan es comença a cosechar?
2: Miri, això cada any és diferent. Tot depèn de la climatologia. Si ara, per exemple, hagués fet un temps més fresc, pues, no sé, hagués fet unes quantes pluges, això hauria fet atrasar. Però, esclar, al vindre aquestes calors ho ha fet adelantar. Normalment, una campanya de cereal a la comarca que sóc jo, la Segarra, pues, comença 10 de juny, 12, depèn. Això s'ha adelantat uns 8 dies.
0: Perfecte.
2: S'ha adelantat uns 8 dies. Perquè, a l'últim, hem d'entendre que el cereal té un cicle. El seu cicle, anys enrere, pues arribaria al voltant de Sant Joan, anys enrere. Ara, amb aquestes varietats modernes, també són, és veritat, que són de cicle més curt, i això fa que guanyis uns quants dies.
0: Això, traduït en xifres, la lectura que s'ha de fer és que es pot traduir en pèrdues?
2: No, a veure, si vinguéssim d'un any que no hagués plogut, pues la collita, com aquells 3 anys enrere, si en recorden els oients de 1 a 1, de la sequera, de la falta d'aigua, pues, aquells anys sí que van ser uns anys d'unes collites molt dolentes, però l'any passat la pluviometria ja ens va acompanyar, aquest any a l'hivern ha plogut molt, que també ens ha acompanyat, i preveiem que hi hagi una collita similar a la de l'any passat.
0: Més o menys.
2: Algunes zones, però nosaltres pensem que serà similar a la de l'any passat.
0: Més o menys amb quines xifres ens mouríem?
2: Bé, suposo que pel que he sentit algun comentari a la zona del Fes, amb secar està sortint uns 4.500 quilos per hectàrea, i jo crec que això serà general. Aquesta producció serà general, inclús penso que en alguns camps podrà ser, es podrà superar.
0: La campanya, com dèiem, s'ha avançat, però fins quan es pot allargar? Fins quan s'allargarà?
2: Ui, ara, bueno, amb aquestes recolectadores modernes, pues cada vegada són més grans, cada vegada se n'avança més, però entre que comencem i s'acaba l'últim, quasi podem comptar 3 setmanes, un mes.
0: És prou ràpid, no?
2: Ja. Sí. Bueno, és que quan es pot cosechar es fa totes les hores que es pugui el pagès, perquè, pues, perquè des, com, quan ho tens cosechat el risc d'incendi és molt poquet. Quan ho tens a casa, el risc de pèrdua de collita per una pedregada, per un foc, per un incendi, pues és molt elevat. Ara mateix tenim, ho tenim tot a fora nosaltres, els pagesos. Tot el treball durant tot l'any el tenim al camp. Si ara ve una pedregada, com l'any passat, o ve un incendi, com l'any passat, perdó, allà doncs ho podríem perdre tot, ho ve una bona part. Per tant, s'avança, es fa les hores que es pugui, perquè com més aviat ho tinguis enllestit i ho tinguis recolectat, millor i menys perill.
0: Clar, perquè aquells incendis tan forts que vam tenir a la Segarra l'any passat, entenc que van afectar,
2: sí. Eh? Sí, a mi em van afectar, sí. A l'1 de juliol, concretament,
0: sí,
2: va ser
0: sí,
2: el dia. Sí, bueno, tot un seguit de circumstàncies, de calor, d'humitat, de vent, de temperatura, etc. Un dia per fer molt mal, i la veritat és que em va fer molt. Esperem que no haguem de veure aquest any, però el risc que tenim d'incendi és igual com el de l'any passat, perquè, com deia abans, com que ha plogut tant, doncs hi ha moltes males herbes, hi ha molta sotabosc, hi ha molta vegetació, i, esclar, això és més fàcil de que s'encengui, bueno, un petit accident, una burilla, el que sigui.
0: Més o menys.
2: El risc és alt.
0: Quines pèrdues hi va haver, més o menys? Ja no cal la xifra exacta, però una estimació de les pèrdues que hi va haver l'any passat?
2: Oh, milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquí es va cremar 6.500 hectàrees. Ja no fiquem aquí les vides, ho va haver.
0: Clar.
2: Però entre magatzems, maquinària, milions d'euros, sí. Mm-hmm. I a més, clar, és que són moltes hectàrees. També n'hi havia algunes de bosc, és veritat. I a part d'això, és aquella tristor que et dona quan veus un bosc, un camp cremat, és molt trist. T'agrada veure-ho verd, t'agrada... Quan el bosc és verd, allà hi ha vida. Quan ha passat el foc, és mort. Allà no hi ha res. El foc s'ho ha destruït tot. Llavors, pues, aquell espectacle que l'has de veure, els pagesos, pues, l'has d'anar veient cada dia, és molt trist. És molt trist i és molt desolat.
0: Perquè com a
2: pagès... Però, bueno, hem de recuperar, i jo ara mateix estic allà on va començar l'incendi l'any passat, precisament, i bé, sí que es veuen que els arbres cremats, és veritat, però ja estan brotant tots. Ara mateix aquí, com que aquest any també repetim, ha plogut molt, ha sigut generós l'hivern, pues de lo que es va cremar, avui ja tenim les alzineres que hi ha unes branques, uns llucs d'un parell de pams.
0: És el cicle de la vida.
2: Sí, però ja no es veu tan negre com es va veure els dies de després de l'incendi.
0: Clar, estan ara justament en aquesta zona, no sé si els pagesos d'alguna manera, no sé, hi ha por o certa sensació de por a l'hora de fer la vostra feina per si pogués passar alguna cosa.
2: Por sempre en tenim. Miri, avui fa 8 dies hi va haver una reunió molt important a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, en la qual va vindre bombers... no voldria deixar ningú, els de GPIC, ADFs, etcètera, de la Direcció General de Boscos, va ser una reunió molt interessant, i no recordo el nom del que va vindre, de la Direcció General de Boscos, va dir, sembla que ho va dir ell, que l'incendi amb cosechadores podés un 10%. Estem de vegades considerats, no sé, bueno, com molt malefactors, per dir una mica suaument, però som els que menys ho fem, perquè ara ho patim, això. Ho patim i treballes amb tensió. Quan hi ha unes temperatures elevades com avui o en aquests dies, pues treballes amb tensió. Que es preveuen, us prenen totes les mesures, amb extintors, etc. Sí, que les màquines cada vegada més modernes pues, són més perfectes, també, però sempre hi ha aquest risc. Però de tots modos estem, els pagesos poden una mica massa criminalitzats del que fem, perquè l'últim el que hem de fer, o sigui, el que fem quan es fica foc és anar a apagar nosaltres.
0: Clar.
2: I anar a apagar foc només ho sap el qui ha anat unes quantes vegades, el perillós que és, i què has de saber? Ho has de saber allà on vas. I has de conèixer el terreno per si gira el vent, per poder sortir, que no prenguis mal, etc. És molt penós. És molt penós. Llavors, pues, jo vaig quedar sorprès. Pensàvem que eren més, però és baixa. La taxa d'incendis ficada per una recol·lectora és baixa amb els quins es fiquen. Tant, això ens va donar una mica de satisfacció, diguéssim.
0: Clar.
2: Perquè, com he dit abans, sembla que som els dolents de la pel·lícula i no és així. Que no és així.
0: Clar, justament, per exemple, com s'ha anat adaptant al sector en matèria de calor? Des de fa uns anys fins ara, quines millores s'han incorporat? Quines prevencions s'han incorporat?
2: Miri, avui a les cosechadores han de portar, em sembla que són dos motxilles d'aigua, dos extintors, els tractors, amb el remolc que l'acompanyen, també han de portar un parell d'extintors. Això és el que et demana. I, bueno, esclar, llavors, cadascú la limpiesa de la màquina, deixar que no s'hi fiqui palla petita al voltant del motor, s'ha de netejar cada dia o dues vegades al dia. Perquè, esclar, són, treballen amb temperatures elevades i bé, jo dic que cada vegada, pues, esclar, els enginyers també ho estudien, això, i cada vegada les màquines són més perfectes. Per tant, i és menys. I ara mos van dir l'altre dia, que això no ho sabíem, que es veu que han tret, han enginyat, que això està molt bé, avui els tractors moderns tots porten el que se'n diu un tripuntal, que és un hidràulic al davant del tractor. Llavors allà es veu que han patentat un invent, que es ficava un bidó de 800 o 900 litres d'aigua, o sigui, per comptes del contrapès, que portem un contrapès de 1.000 quilos, treure el contrapès i enganxar aquest bidó, que porta aquest bidó de 900 litres d'aigua, com deia, porta una manguera i porta una bomba connectada al tractor. Aleshores, clar, això, tots ho van veure, escolti, un gran invent. Felicitats al qui ho ha enginyat. Això és, pensem que és un gran invent, perquè portant 900 litres d'aigua al costat de la cosechadora, al costat de la cosechadora, això fa que, no sé, quan l'incendi, quan comença, els qui ho han vist sempre comença molt a poc, necessita una tona per agafar una dimensió considerable. Quan comença, si tu tens allà el tractor amb 900 litres d'aigua, jo penso que la reducció d'incendis amb cosechadores o amb màquines d'empacar es podria reduir un 90%. Per tant, tots ho van veure, que això, jo penso que l'any que ve se'n començarà a veure d'aquests estris, perquè la importància és poder ser a sobre quan comença.
0: Perfecte.
2: I això ho valorem molt positivament i pensem que això pot anar molt bé, portar aquesta quantitat d'aigua, perquè això ja fa, aquí ja pots tindre aigua per treballar 3/4 d'hora ben bona.
0: Perfecte.
2: Un incendi quan comença és molt fàcil de pagar, si tens les eines necessàries. I aquesta pensem que serà una bona eina i bé, jo penso que això, de cara a l'any que ve, ens hem d'anar adaptant, que hi hagi almenys 2 o 3 a cada poble, perquè, clar, nosaltres, com que som al camp, som els que ens podem córrer més ràpid.
0: Perfecte. Tornant al cereal, ara mateix, quins serien els perills que té? És a dir, m'imagino que els conills, però no sé si hi ha algun altre perill que afronti el cereal.
2: No, ara els conills, quan ja estan en aquesta fase tan seca...
0: Ara ja no.
2: Els conills fan mal quan neix, quan és tendret, és verd. Llavors, si ara, quan és sec, ara mal ja... El mal, diguéssim, que pel tema dels conills ja està fet. Ara mal que en tenim, foc o que vingui una pedregada. Això és el que ara... És el que ens preocupa més. Pagesos sempre tenim, com diem, la vista esbarriada, mirant cap a l'horitzó, a veure si veiem cap columna de fum en aquest temps.
0: Clar. Perfecte, doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta campanya de cereal a Ponent. Veurem també un cop s'acabi si es compleixen o no aquestes previsions i com han anat evolucionant. Esperem que no haguem d'explicar ni cap pedregada ni cap incendi que afecti la producció ni els terrenys i, sobretot, evidentment, cap vida humana. Ho deixem aquí, Joan Graells, responsable del cereal d'Assaja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tots els oients de UAU.
3: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: Bon dia, benvinguts a una nova edició de l'Arrela. Avui tenim tertúlia per parlar de l'inici de la campanya agrària en tots els seus àmbits. Avui ens acompanyen l'Esmeralda Rourera de JARC. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: També ens acompanya el Ramon Sarroca, bon dia, de FECAC. Bon dia. I per via telefònica també el Néstor Serra, de Unió de Pagesos, bon dia.
6: Bon dia.
4: Doncs amb ells tres començarem parlant de diverses qüestions. La primera, i que és per tema d'agenda la més propera de les que parlarem, és que aquest dijous es va celebrar una reunió de coordinació de la campanya agrària de Lleida per aquest 2026. Entre sindicats també hi van participar ajuntaments, administracions i les entitats que participen i que formen part d'aquesta campanya. Dintre d'aquesta es van abordar també, doncs, el model de dinamització d'aquesta campanya, també les qüestions d'allotjament, però també de producció i de com s'enfrontarà aquesta campanya. Si no m'equivoco, Néstor, tu ja has sigut en aquesta trobada. Una mica, que no hem pogut treure de tot plegat?
6: Bueno, cada any les previsions que tenen, les instal·lacions que tenen, el que tenen previst, totes les contingents, pues, la seguretat, tot el de cada any. si no hi ha res de nou, pues, bueno, pues com cada campanya, los pagesos necessitem gent per collir, alguns tenen allotjament a casa, altres no tenen allotjament, però hi ha allotjaments als pobles, albergs del poble, que estan, pues, és això, vull dir, com cada any, des de que tinc 51 anys, que la gent cull pomes i peres i pràssics i tot això, i ja està. L'únic que, pues, d'uns anys cap aquí, per coses alienes a la pagesia, pues, s'ha fet un, com si fos un problema, i no n'és cap de problema, vull dir, la gent tenim feina, necessitem treballadors, venen treballadors, amb nosaltres, els treballadors que venen, molts venen abans de que vinguin, ja els hem cridat, perquè hi ha una cosa que es diu la crida, ja els han cridat, ja venen en contracte i ja està. Vull dir, és que no... Després sí que hi ha un certa gent que venen perquè saben que hi ha una oportunitat de feina, i aquesta certa gent que venen que hi ha una oportunitat de feina, alguns poden treballar i alguns altres no. I d'això, pues, és la campanya agrària, el que sempre s'està fent. Se veia pels drets del treballador, que això sempre els pagesos sempre ho han fet. L'únic que, pues, no es criminalitzen i ja està. No hi ha res més com cada any. Vull dir, no hi ha res. L'any passat ja se va obrir un alberg més a Baix Acerós. Enguany l'han tornat a obrir i ja està. Vull dir, obriran d'aquí a poc, obriran lo de la fira, l'Ajuntament de Lleida, però no té res a veure una cosa amb lo que és la campanya agrària, amb lo que són los pressics, les cireres que estan obercos, que estan començant a collir ara, amb tot això. Pues és lo que...
4: Precisament en aquest sentit, Ramon, ho apuntàvem des del govern, que és una situació que és contingent i que està que passa en aquesta temporada de la campanya agrària, però volen remarcar que aquestes situacions de vulnerabilitat no tenen per què estar relacionades amb la mala gestió, com bé ara apuntava el Néstor, dels pagesos, sinó que a vegades hi ha un volum d'arribada de treballadors que no pot gestionar-se també des del propi camp.
7: Bueno, això ja ho ha dit el Néstor, lo de la situació de la campanya i posar en marxa el tema de la campanya agrària sempre ha estat igual des de fa molts anys. Què es mire? Sí que mirem tots plegats de que no es vincule o que no s'equipare la situació de vulnerabilitat d'algunes persones que arriben en aquests llocs, amb papers, sense papers, en el que és estrictament el procés de la campanya agrària. Com a novetats, sempre s'ha fet de la mateixa manera, se posa en sintonia tots els que participen a la situació a tirar endavant la campanya agrària, i a més, totes les noves situacions dels albergs, després també el que va cada any se va protocolitzant una miqueta més, és aquesta situació de l'estiu, dels cops de calor, dels protocols de com s'ha de treballar quan la calor, pues, cada vegada és més forta. Ho veiem enguany, ens trobem en temperatures del mes d'agost a finals de maig. Bueno, pues això és una situació que se va parlant en totes aquestes reunions periòdiques que es faran de seguiment de campanya agrària, i en la màxima transparència, la màxima tranquil·litat, i en totes les organitzacions, el que ha dit l'Honestor, vull dir que no hi ha gran cosa més a afegir que intentar que sigui una campanya, pues, com sempre intentem, amb la màxima seguretat. Esperem que sigui una campanya a nivell de produccions, que ja ho veurem, perquè tota aquesta situació d'aquestes últimes temperatures, això no favoreix absolutament en res, però bueno, això són situacions que esdevenen una mica ja no extraordinàries, sinó una mica estructurals, i a partir d'aquí, pues, bueno, anar fent la reglamentació, anar fent el seguiment i mirar que es desenvolupen les màximes qualitats necessàries, que és el que necessitem els pagesos i ramaders.
4: És que precisament tancant ja amb tu aquesta qüestió d'Esmeraldes, que són 20.000 persones arribades per treballar a les Terres de Lleida i gairebé 25.000 contractes. Estem parlant d'un volum de gent i d'una campanya que al final té moltes arestes i que moltes vegades també les, des de les institucions fan la campanya també enfocant-se en no viure aquestes situacions de vulnerabilitat, però al final estem parlant d'un percentatge molt baix de tots els treballadors que estan, a, que estan al camp.
5: Exacte. Perquè, clar, enguany, entre les temperatures tan altes que hi ha hagut, s'han adelantat les collites i, pues bueno, jo crec que al Baix Segrià començaran a collir les nectarines molt aviat i es preveuen un augment de la producció bastant elevat. Llavors, la gent necessita treballadors i encara que es faci aquest efecte crida, pues sempre en fan falta. Sí que cada agricultor cada vegada és més professional i ja es busca llocs per viure, perquè lo de l'habitatge també és un problema que tenim i que sofrim a tota Lleida, perquè falta habitatges per viure tota aquesta gent nouvinguda o que van venint cada any. I pues bueno, llavors pues tot el tema d'allotjaments que preveu l'Ajuntament de Lleida com a principal receptor de tota aquesta gent, i pues el que deia el Néstor de l'albergue aquest de Serós, pues fan que molts se puguen col·locar allí. Però a part, pues també hi ha l'efecte crida de gent que ve pues sense papers, que amb el tema de la regularització se veu que s'apunta molta gent, hi ha moltes cues, però no, la burocràcia no fa que aquesta gent pugui aconseguir papers i que puguin ser mà d'obra, que tant ens aniria bé amb aquest augment de la producció que hi haurà. I clar, llavors pues, jo me voldria queixar d'això, que tant que han venut aquesta nova llei, aquest nou decret que farà que puguem regularitzar la situació de molta gent que vol treballar i que està vivint fa molts anys aquí a Lleida i podrien ser personal per poder anar a les explotacions, i bueno, sembla que és una mica fum, que no s'aconsegueix que puguin tenir aquests papers de manera àgil.
4: Precisament al respecte n'ha parlat durant d'aquesta campanya agrària el subdelegat del govern, José Crespín, que ha parlat d'aquesta regularització extraordinària i de les persones que s'hi estan acollint. Sí que és veritat que ha dit que això... n'ha valorat el costat positiu, però no ha entrat a apuntar també, com bé deia l'Esmeralda, si encara s'ha quedat gent fora, que no sé també si us ho han traslladat directament a les cooperatives de treballadors que estaven esperant aquesta regularització i que no els arribarà per la campanya.
6: Però no és que s'hagin quedat fora, és el que diu l'Esmeralda. És que s'ha venut una cosa com si fos allò que s'havien de regular els papers perquè tenim gent aquí irregular i això ajudaria al nostre sector, no? Sigui granges, sigui la campanya agrària, perquè necessitem gent, i la gent que tenim treballant cada vegada és més envellida i cada vegada més, si poden, se'n van a treballar en altres llocs. Això és així, les coses han de dir clares, no? No els agrada treballar al tros, no els agrada a ningú treballar al terròs, com ni diguem, no els agrada, però clar, se fa una regularització i s'havia de començar a arribar a expedients, i el més calent està a l'aigüera, com ha dit l'Esmeralda, vale? Vull dir que potser ja està bé de fer tanta propaganda i posar-nos de fer tants vídeos, de fer tantes històries i posar-nos més a la feina, apretar més a la Policia Nacional, que faci més funcionaris o els funcionaris que treballin més, que no pot ser. Perquè si es fa una regularització, el que no pots fer és que el primer dia hi hagi cues com s'ha vist. Vull dir, això no passa a cap lloc. Això passa a funcionariat. No, és que no ho entenc. Hi ha coses, vivim en un país que no ho entenc. Això sí, sortir fent vídeos i propagandes, el que vulguis, però si hi ha problemes, no en solucionem cap, perquè el que ha dit l'Esmeralda, venim fum i després nosaltres necessitem gent i què fem? Vale? Sí, sí. I després una altra cosa, respecte al que ha dit el Ramon, vull matisar una cosa. Lo de la calor, els efectes de la calor i tot això, jo tinc 51 anys, i des de petitet que he anat a treballar. I he treballat des de collir la cirera fins al mes de setembre, que anàvem a col·legi, i la calor l'aguantàvem igual. L'únic que teníem dos dins d'esme, ¿vale? Fem els horaris que toque i un pagès professional, com ha dit l'Esmeralda, els pagesos professionals, ¿vale? Agafem i treballem quan se pot treballar. El que no fem és com fan gent, no vull posar, que van a destajo, van treballen com volen, com volen que treballin els treballadors, i això no es pot fer. I després una altra cosa, cada empresari, és a dir, cada pagès, té els seus riscos laborals, que és qui? Que no hi ha cap més protocol que els dels riscos laborals de cada empresa, és a dir, de cada família pagesa. Vull dir que per molts protocols que vulguin fer, que això ho vam fer l'any passat, s'ha quedat una altra vegada amb paper mullat, ¿vale? Perquè cada... els pagesos sabem el que hem de fer, però després, a part de saber el que hem de fer, paguem, a part de pagar, tenim l'obligació de tindre empreses que ens facin els riscos laborals, com totes les empreses, i nosaltres som empresaris, i això ho complim, i ens venen aquestes empreses de riscos laborals a veure que ho complim tot. Vull dir que hem de ser també, deixam-nos, clar, no podem, ho hem de diferenciar, aquell pagès que és professional, però una empresa familiar de tota la vida, que grans empreses que tenen molta gent que van a destajo, ¿vale? Que van a destajo i que, clar, i allí hi ha el que hi ha. Diguem nietetes, diguem-ne això, que després passa el que passa i després correm-hi tots. Clar, ho hem de diferenciar, ho vull diferenciar perquè això va passar l'any passat i passa i és el pa de cada dia. Res més.
4: No sé si volies afegir alguna cosa més, Ramon, o... Però...
7: No, sí, ja dic el mateix, eh?
4: Sí, sí.
7: Al final jo el que me refereixo, no només si s'activaran els protocols o no, però jo el que me refereixo és que l'empresa normal agrària, les empreses que nosaltres treballem i dels nostres associats, sabem molt bé el que s'ha de fer, sempre hem collit en aquestes condicions i quan fa prou de calor, doncs fem els horaris de matí, comencem molt, molt aviat el matí i a l'hora que comença a apretar la calor cap a casa. Vull dir, si diem el mateix, lo que no es pot equiparar el que nosaltres fem com a empreses com les que coneixem amb el que diu l'Honesto, aquestes grans empreses que hi ha problemes, que van a prou fet, que tot això és una altra història que nosaltres no hi tenim res a veure, ni patim les conseqüències, perquè al final ens posen tots al mateix sac, però jo crec que en la totalitat o en la gran majoria la gent fa el que ha de fer. Els tempores que tenim, collim fruita... Jo també la sento, la calor, i la pateixo, i no la vull patir, fem les hores de matinada o de matí, i ja està, vull que no hi ha... A dir el mateix, eh? No, res a dir amb això.
4: Ja m'agradaria...
6: Volia matisar, Ramon, volia matisar.
7: No, has fet ben fet.
4: Com que t'ha citat a tu, a veure si el Ramon volia afegir alguna cosa més.
6: No.
4: Començaré amb tu, Esmeralda, però bueno, podeu afegir els tres. M'agradaria anar fent un repàs de tota la campanya. També no em vull deixar del que hem anat teient, també del que s'ha avançat, del que ja està més a punt de començar. És el que dèieu tots. Tot comença ja... aquestes setmanes amb les primeres varietats de paraguaians, que seran la primera fruita d'os que es comenci ja a produir també, i les primers pressiques i nectarines que podrien ja arribar a la setmana vinent als camps. De moment, quina és la previsió? Perquè aquesta fruita, no sé si és la que la calor potser se'ls li ha avançat una mica, però també ja ha tingut un punt d'efecte els dos o tres episodis de pedregades que hem viscut durant aquesta primavera. Vaig amb tu, Esmeralda.
5: Sí, bueno, els episodis de pedregades pues, van afectar unes 2.000 hectàrees, però bueno, jo crec que amb l'augment de producció que hi haurà, jo penso que ho salvarem, perquè... fem una fruita boníssima, primer, el que diré. Fem una fruita d'una qualitat com cap, i això la gent del carrer ho ha de saber. I han de comprar fruita d'aquí, al tros, a on sigui, però comprar fruita d'aquí, perquè fem uns estàndards de qualitat que en tota Europa ens venen a comprar. Se preveu unes exportacions molt altes, se preveu un augment de producció, em sembla, de 400.000 quilos, o
7: 400 milions de quilos.
5: 400 milions de quilos, que ho he llegit avui, a més, i penso que hem d'estar molt orgullosos de lo que fem aquí. Lo altre és
4: que ens
5: falta... I a més,
4: és el que dieu, 400.000 i Lleida liderant...
5: Liderant, o sigui, el producte interior brut de la indústria, o sigui, de la producció alimentària és 5 vegades lo que produeix les farmacèutiques. 2 vegades de la producció dels cotxes de Catalunya. I llavors, això és un valor que tenim a la gent que viu al món rural, que produïm cada vegada més, millor i amb més estàndards de qualitat. I hem de dir això. Després, molts problemes tenim, perquè lo dels treballadors tenim molts problemes a les granges. La gent, cada vegada hi ha més llocs de treball, cada vegada estem augmentant més la població a nivell estatal, a nivell de Catalunya, i hi ha més llocs de treball a cobrir. I la gent, evidentment, pues, van triant els llocs de treball. I sembla ser pues, que l'agricultura pues, és lo darrer, no? I llavors, pues, lo que estem intentant cada agricultor en la mesura de lo possible és, pues, si tenim treballadors, ficar-los i vivenda, que tinguin les millors condicions, els sous millors, però també volia abordar un altre tema, que és que a Catalunya tenim les baixes de més llarga duració en percentatge de tota Espanya. Llavors, també, aquí, jo em sembla que un dels problemes seria que poguéssim ser tots autònoms i s'acabarien les baixes, perquè això tampoc és normal.
4: Recuperant una mica el que dèiem d'aquesta campanya de Pinyol, després si voleu afegiu alguna cosa més també del que ha apuntat l'Esmeralda, és el que dèiem, una producció que sembla que anirà a l'alça, tot i això hi ha preocupació, per exemple, pels efectes del canvi climàtic, per aquesta calor, però tot apunta a que serà un molt bon any amb la producció de préssic i nectarina. No sé, a nivell de previsions, que és el primer que t'està arribant, Ramon, del que pot sortir ja les properes setmanes.
7: Mira, la fruita d'os hi haurà aproximadament, que van sortir les dades fa poc, sí. Un augment aproximadament d'un 8%. Això és una bona dada, vol dir que hi haurà una campanya de fruita d'os molt normal. No hi ha mai cap campanya igual, i aquí haurem de diferenciar una mica la campanya que és de fruita d'os i la de fruita de lleó. Mm. En la de fruita de lleó sí que cada vegada ens trobem més que ens veiem afectats pel tema de canvi climàtic, cops de calor, situacions endogàmiques que fan ja des de la floració, principalment els perers, i dintre dels perers, principalment la pera conferens, cada vegada se li està notant més una reducció de producció, i això no només és aquí a Catalunya, a l'art mediterrani, sinó que la sintomatologia aquesta comença a ser a tota Espanya. Avui en dia, l'altre dia teníem unes taules de valoració de producció de fruita de lleó en pera, i a totes les parts importants de producció de pera, i principalment conferents, en trobem que la producció per hectàrea està baixant en picat. Hi ha avui en dia un any normal, abans fa 8, fa 10 anys, fa 12 anys, una producció normal, sortir en normalitat, 17, 18, 20.000 quilos per hectàrea. Avui difícilment se passen els 12, 13.000 quilos per hectàrea, 14.000 una bona campanya, i això serà algo que també marcarà l'esdevindre de la producció de fruita, no només en guany, sinó veurem els pròxims anys. I en poma pràcticament la floració va estar bé, els episodis aquells de primeres boires pel matí no van afectar la floració de pomera, que és més tardana, sí, amb alguna floració de perera, però en general podrem dir que és una campanya normal, perquè la fruita d'os, en aquest augment del 8%, apaivagarà una mica aquesta disminució de producció en fruita de lleó, principalment la fruita de la pera.
4: Entenc també que la fruita de lleó també és un més el cap al final de la campanya, tot i que ja entenc que comença també ara, entenc que cap al setembre és el punt...
7: principalment és a l'agost.
4: A l'agost, no? Vale.
7: A partir del 5 d'agost és quan entren llimoneres, Williams, les alcolinis primerament, però després el patac important de producció de Lleida, que és la conferència. Tot el mes d'agost podríem dir que és un mes molt fort en pera, però en aquesta casuística, que cada any ens estem trobant en aquestes baixades de producció molt importants.
4: Digues, Néstor.
6: amb la, la pera comencem a meitat de juliol i, com diu el Ramon, tot l'agost.
4: Tot l'agost.
6: Però és que vull, a part de tot aquestes, que hi havia unes bones previsions, ja ha hagut, la gent ha fet moltes inversions, sigui per foc bacterià, sigui per molts problemes, als últims anys estem tenint molts problemes de producció. No qualle, sigui pel que sigui, no sabem per què, fa molts anys que tenim mal quallats, pel fred, pel, no ho sé, si ha canviat el clima, no ho sabem, però amb això sí que ho vull destacar, que des de la Unió de Pagesos hem demanat que s'estudi perquè passa això any rere any. No és en general, però hi ha zones, una zona aquí, una zona allà, que pugem al quallats, i sobretot el foc bacterià, pues, se nos està fotent. I hi havia moltes bones previsions, com ha dit el Ramon, hi ha moltes inversions, s'estan fent moltes inversions de noves plantacions amb xarxes antipedra i tot això, però que la gent diu, hòstia, és que no ens és rendible perquè he plantat un superintensiu de pera conferents i el que m'havia de sortir tants quilos me'n surt tants i menys. I allò no és productiu, vull dir, no és rentable. Però amb això, que amb el que fa. I després respecte que aquesta calor que ha fet avançar, que ja fa un mes que estem collint cirera, albercocs i tot això, que ha fet avançar la producció, vale? La collita també fa, com que aquesta calor també englobe quasi tota Europa, la demanda de fruita d'os, la demanda de fruita d'os és superior, i això afavorix els bons preus i que els mercats estiguin alegres.
4: Clar, és el que dèiem, aquesta és la primera, també el que deies, ja la cirera ja fa unes setmanes que la comencem a veure ja per les botigues, també els albercocs, i també ara en aquesta entrada en gros també de la resta de la fruita de pinyol. També s'ha avançat la campanya i em sembla que la Judit també ho abordarà a l'altra part del programa, del cereal a Ponent per la calor, també per aquestes elevades temperatures. Ja s'estan segant les primeres varietats d'ordi, de blats i de trigals que van una mica, aquests que van una mica més tard. No sé també a nivell de previsions, no sé també si ja heu començat a escoltar de si aquest augment de la calor pot provocar també una previsió de menys o menys quilos, depenent també de com acompanya el temps en les properes setmanes. Com vaig amb tu, Ramon?
7: Sí, mira, los cereals, los ordis principalment, que es van sembrar més primerencs a totes les zones, però principalment aquí la nostra zona, que es van sembrar més primerencs, encara aguantaran un cert rendiment. Tot el que són los triticales i principalment los blats i ordis d'altres zones que es van sembrar més tardans, com Santa Coloma Gramenet, tota aquella zona allà de la Conca Barberà, totes aquestes zones tindran una disminució brutal de quilos de cereal. No s'està, els triticales principalment, los blats los està flamant ara últimament, i veurem, però no serà la campanya que es preveia o que hagués tingut de ser en la quantitat d'aigua que va ploure hivern i primavera.
6: Però vull una altra cosa. A part de tot això que diu el Ramon, el problema greu que tenim en el cereal és els costos de producció. Per sembrar, per poder tirar endavant, això ja estem parlant al regadiu, al regadiu, i després si parlem al secà, pues ni te cuento, que mirem sempre cap al cel a veure si plou o no plou, com ha dit el Ramon. Se preveia una bona collita i si no, i com que a l'abril no va ploure o que va ploure, pues aquesta collita ha sigut menys de lo previsible. Però el problema és que els costos de producció, sigui perquè la guerra de primera guerra d'Ucraïna, ara la guerra d'Iran i per l'estretxo d'Hormuz i tot això, com que depenem, o ens fan dependre, que això ho vull destacar, ens fan dependre de, per poder abonar, per poder fertilitzar les nostres terres d'abonos minerals, perquè ens diuen que els nostres abonos, les nostres disseccions dels nostres animals no les som, com si diguéssim, no les podem aplicar, ¿vale? Nos penalitzen o no les podem aplicar i després resulta que hem d'importar

0: ideal, eh?
1: Jo voldria afegir amb això que diu el Néstor que el principal problema és el preu que porta el cereal, que és un preu.
0: Això, sí. Però jo, com tu, sí. Jo com tu, sóc una mica, vale, m'ho miro,
1: sí, sí.
0: Perquè sí, entens, sí. El preu, però sí, sí. Si poguéssim, el preu, si pugés molt millor, però després recauria sobre altres sectors que vivim, que també vivim, sí. Pagesos i ramaders.
1: Vull dir, llavors, però pues bueno, lo que passa que, clar, els cerealistes, bueno, avui en dia pues hauria de dir de comptar bé si val la pena sembrar cereal i blat de moro, perquè tal com estan les coses, per moltes ajudes que el ministre Planas ens hagi dit que ens donarà pels fertilitzants, o després també s'ha sembrat molt menys ordi enguany, perquè com que va ploure tant, hi va haver moltes finques que no es van poder sembrar. I hem tingut que fer blat de moro directe, i els preus que tenen les llavors són caríssimes, evidentment que pels ramaders, pues ara el preu del pienso és un preu pues relativament normal o equilibrat, i pues això ens va bé, perquè també pues en ramaderia pues tenim uns problemons a tots els sectors. Però el del cereal és un tema molt preocupant, i farratges, perquè s'està canviant la tendència i pues molta gent, amb el que val un tractor, has de produir molt, has d'arrendar moltes finques o has de comprar moltes finques perquè et surtin bé els números, perquè s'estan perdent molts diners. I, bueno, això és el que volia dir. I amb cereal d'estiu igual, perquè el blat de moro, la llaó val una bestiada, de 220 euros lo sac de llaó, i després a l'hora de vendre pues segurament n'hi trauràs lo mateix, no? I pues bueno, s'hauria de replantejar tot el tema aquest. I després l'aigua, que l'aigua, el cost de la gestió de l'aigua, depèn de quin territori, pues és més elevat que un altre, i llavors pues no surten els números al cereal, i els farratges tampoc.
2: Tot i així, digues, Néstor, després afegiré una cosa, perquè volia afegir una cosa del preu.
0: Que l'Esmeralda ho ha dit, jo ho he dit durant tres paraules, l'he dit el mateix. Vull dir que el món del cereal, el sector del cereal, sigui d'hivern, d'estiu, i el ferratge també, com que depenem molt dels mercats de fora, pues s'haurà de replantejar. Cap en quin camí? No ho sé, perquè això, però bueno, són perseverants, torno a dir, són perseverants.
1: Bueno, això que deies del nitrogen orgànic, pues jo crec que és una bona solució, perquè ni produïm molt de nitrogen orgànic, sol hauríem de canviar els calendaris d'aplicació, i llavors augmentar una mica els límits, que ja fa anys que ho reclamem a Europa i no ens fan cas, i llavors jo crec que seríem autosuficients i podríem passar completament dels adobs minerals sense que s'ofengui ningú.
2: Clar, no?
0: No, el que he dit és que baixar els costos. Aquí tenim unes matèries primes, tenim unes dejeccions dels nostres animals, estem fent, no invents, estem fent coses per poder-les gestionar. Si podríem fer les mateixes coses o diferents, les gestionaríem igual, perquè podríem fer separadors de sòlid i líquid en els porins, el líquid ho podríem fer amb fertirrigació, ens estalviaríem aigua, aportaríem nitrogen, entens? Hi hauria tantes coses que es poguessin fer si ens escoltessin els pagesos, eh? Sols si ens escoltessin, que ens abaratirien els costos. Després potser al cereal, on se pot regar, el regadiu, potser seria rentable. Però, torno a repetir, és el que has dit tu, el panís. Nosaltres a casa volíem fer panís. Diu, hòstia, és que si no collim, perdem quartos, eh? Pues escolta, per perdre quartos ho deixes ser, ja està. Clar, és que és això, però la gent, jo ho puc fer en aquest sentit perquè no vinc de la terra, vinc de la ramaderia, però aquella gent que té tractors, que es viu del sector cerealista, aquest pensament que he dit jo, no ho pot fer. perquè si no sembra, no cull, i si no cull, no menja, i si no menja, no menja, vull dir, no menja ni paga...

0: totes les inversions que ha fet per poder viure en el sector cereal. Però amb això, que s'ha de fer un replantejament, no sé quin, però s'ha de fer un replantejament. I no crec que aquest departament estigui, com ha dit, estigui per la qüestió del departament ni pel ministeri, però pot donar moltes ajudes. Les ajudes no ajuden el problema, les ajudes agonitzen el problema. S'ha de fer un replantejament, no ho sé, no ho sé quin, però almenys que no s'escoltin els pagesos.
1: Vaig amb tu, Ramon, és que escoltàvem justament aquesta setmana també que a nivell de preus, els preus són similars als de l'any passat. Hi ha algunes cooperatives, escoltàvem declaracions des de la cooperativa d'Alfés aquesta setmana, del Josep Ignasi Molló, que deia que de moment no s'estan notant aquests efectes de la guerra del Pròxim Orient, però una mica el que estava dient ja el Néstor, que es quedi el preu igual amb aquests costos que ja es venen arrossegant, que no és sol d'ara per aquest conflicte, que els preus no es quedin iguals, no és una notícia positiva, perquè és un mal ja que s'arrossega des de fa molt temps.
2: Mira, la producció és que hem començat... Jo crec que si ho barregem tot, el que farem els pagesos és plegar. Ni resiliència ni història. Una cosa és la producció.
1: Clar.
2: La producció està a un guany, està mermat. Mira, l'altre dia a la Llotja de Barcelona hi havia una gran reunió principalment per a cooperatives pinçaires i cooperatives productores. Se va fer una gran enfatització del producte de proximitat, del nostre cereal, d'allò. Però la ponència important que va vindre a fer una ponència era un alt destacat dirigent d'Ucraïna i grans representants de la producció ucraïnesa dintre. Una cosa és la nostra producció, que la nostra producció és una producció que enguany estarà i portem uns anys que no és bona, i això... claro que els costos de producció són alts, però si la producció és baixa encara és pitjor. Si la producció fos molt alta, si anéssim a rendiments alts, i el blat de moro per què cada vegada és més limitant? No només per la producció i els costos, perquè té unes problemàtiques a nivell de malalties que cada ens afecten més. Abans una producció és el mateix que passa en la pera. Vull dir, sí que el departament o el ministeri no farà cap estudi, o és difícil, però ja hi ha una gran empresa de viveros a nivell mundial, que també és nostra, ja hi ha una gran empresa, doncs que ja l'any que ve ja tindrà peus, plançons, varietats de pera resistents al foc bacterià, resistents a la sequera, resistents a problemàtiques de floració. Ja sé, està investigant per part d'empreses aquestes. Ara, la producció de cereal, analitzem la producció, és una cosa, és baixa. És baixa, problemàtiques, canvi climàtic, sequeres, massa aigua enguany, plagues fitosanitàries al blat de moro. Enguany, la coincidència o la casuística dels preus alts a nivell de mineral, d'adobs minerals, de tot el que són urees, de tot el que són nitrogenats. Claro que aquí, ara m'ho recordem tots, de que aquí tenim una matèria prima que ben treballada, vale? Pues anem cap aquí, anem a fer projectes d'aquestos, que al final s'ha de fer projecte, per a poder tindre uns adobats més orgànics que teníem la matèria prima, però s'ha d'intentar fer d'una altra manera. I a partir d'aquí dius, els preus de mercat no els canviarem. Els preus de mercat, i principalment el cereal, va a un preu mundial, va a un preu de llotges. I aquest preu de llotges, si segons en qui parles, i en altres parlem molt amb els pinçaires, pues els preus de llotges, avui en dia, el preu del cereal que es té de referència, la finca més gran és el Port de Barcelona. I aquest és el preu de referència. Ara, com podem replantejar molt el sector? Bueno, pues, amb els nous regadius, però tenim unes zones de secà que què replantejarem si no fer llavors que siguin més resistents? Treballant innovació. Treballant innovació a nivell de llavors, a nivell de que siguin més resistents, d'altre tipus de productes, que hi ha d'altres tipus de productes. I això serà on has de vindre, que s'hi haurà d'anar lluitant, perquè el que no canviarem serà el preu.
1: Doncs...
0: Ja, però Ramon, però els nous regadius que dius tu, l'aigua, que ho ha dit abans l'Esmeralda, s'ha de pagar.
2: Oh, i tant.
0: I estem...
2: Ja fa 30 anys que la paguem.
0: Sí.
2: Això no és nou.
0: Sí.
2: Claro.
0: Clar, però amb això... Però clar, estem competint amb mercats que tenen... Los abonos los tenen allí, i tu has dit, no vull dir el país, l'abono el tenen allí i no cal aigua. Ho entens? Claro, i la mà d'obra és diferent, i tot és diferent.
2: Mira el petit exemple, un petit exemple. El blat de moro, la principal producció de blat de moro a les pinçaires, a totes les empreses de Lleida principalment, era el nord de França. Avui en dia el nord de França té molta més problemàtica que en altres en sequera. Ja i dius, què han fet aquesta gent? Pues intentar lluitar en una competitivitat que en altres tenim, que és l'aigua, que és lo rec, i que ells avui en dia encara no tenen desenvolupat. Vull dir que tot això canvia.
3: Sí, i jo crec que és com el que diu el Ramon, que hauríem d'invertir més en estudis de varietats més, el que diu ell, en genòmica, en regadius. Per això els del nord de França venen aquí a mirar els regadius. A Espanya tenim una regió equiparable a Califòrnia de regadius. Som l'enveja de tota Europa, perquè ells no havien... Nosaltres sempre hem tingut sequeres aquí i sempre ens han buscat la vida per invertir, per fer regadius. I hem d'anar per aquí, innovar i fer nous cultius o agafar varietats que li donin valor afegit a les nostres explotacions agràries.
1: Néstor, acabem amb tu, molt breu, et demano 20-30 segons perquè ens quedem sense temps, però si volem anar tancant per aquest bloc que hem anat parlant d'innovació i també dels reptes de futur.
0: Reptes de futur, ja que parlàvem de França, jo me posava les mans al cap. Totes les més disseccions ramaderes que fem a casa, totes van a França. I, pues, ells venen a copiar-nos l'aigua, pues copiem lo que jo estic claro. Portant.
3: Sí, sí.
0: És que ho han parlat abans. La gent, però amb això, la gent s'espavila. Noves varietats i tot. Perfecte. Però la gent s'espavila. Ho he dit... El sector cerealista s'ha de fer un replantejament. No hem de confiar de les administracions, ha de ser el propi sector que ho ha de liderar, i les administracions o el govern no, ha d'escoltar el sector. Diguem-ne que en vulguem, busquem varietats noves, els diem als dintre, que busquem varietats noves més resistents als canvis climàtics, perquè basta si plou molt, basta si no plou. Basta si plou quan, entens? Perquè, i després una altra cosa que no s'ha tocat, els problemes que tenim amb els fitosanitaris. Nosaltres, cada vegada més, ens estan traient fitosanitaris. Una altra conseqüència, per ser menys eficient. Clar, és que, si vam, ho ha dit el Ramon, si anem donant toms, nos enfonsarem nosaltres mateixos.
1: Intentarem no enfonsar-nos, Néstor. Em sap greu perquè ens hem deixat molts temes per parlar. Ens queda encara una tertúlia més abans d'acabar la temporada i espero comptar amb tots tres per tancar-la. Moltes gràcies per aquesta estona, Néstor, Esmeralda i Ramon.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: I fins aquí la rela d'aquesta setmana. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat per enviar-nos qualsevol proposta de tema. Gràcies per la confiança i ens veiem en la següent secció.
6: Arrela. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Cupla Jam. Cupla Jam, amb Caral Pedemonte.
1: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cupla, ja en ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrin, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cople Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, Dan Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet, i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025, i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: cuplejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Poblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig doncs va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: doblejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble. I a 2 d'una, Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, Festa Major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal. I a les 5 de la tarda, a Camprodon, hi ha la Festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6, al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda, a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel. I a les 9 de la nit, doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Mil·lenària. I també a 2 d'11, Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11, aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11, dia de la parròquia a Escaldes en Gordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb l'Escopla Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, aplec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: coplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les coples Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les coples Sant Jordi i la principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues coples amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues coples la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal de Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coplejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coplejant a càrrec de les coples, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: La Partisel·la. Sardanes i només sardanes amb Toni López. Els dimarts a les 9 de la nit i en reemissió dimecres al migdia a Ràdio Tordera.
1: Soc efectivament Toni López. Comencem la Partisel·la amb la principal de la Bisbal interpretant-nos una sardana de Joaquim Soms. Diàleg d'instruments.

Des de llarga durada Un americà begua, la principal de la Bisbal ens torna a visitar amb una sardana de Josep Maria Tarrides, Begú.

Acabem d'escoltar el campanar de Lleida, de Manuel Oltra, amb la principal de la Bisbal, des del Llarg Dorada Sardanes d'Or, 4, Corals. Escoltem l'última sardana d'aquesta primera part, amb la Cobla Via en Barcelona. És una sardana que arriba des del disc de la sardana, el primer, de Juli Garreta, que es titula, la sardana es titula, Juny.

0: Radio Turdera.
1: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
2: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
3: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
1: Lletres.
4: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
1: Llibres.
5: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
2: sí,
5: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
6: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un profe, el Louis Armstrong, i agafa el Rex Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
7: Un repertori, quin moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
8: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
9: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
8: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
9: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
8: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
11: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
12: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
13: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
14: La Particel·la. Sardanes i només sardanes amb Toni López. Els dimarts a les 9 de la nit i en reemissió dimecres al migdia a Ràdio Tordera.
15: Comencem la segona part del programa amb la Cobla Ciutat de Girona, amb una sardana de Josep Saderra, Nit Estelada.

La Cobla Flama de Farners posa fil a l'agulla per enregistrar una sardana de Lluís Carretero i Basar, Calella, ma princesa.

Continuem amb més sardanes, en aquest cas, des de la llarga durada de la Cobla Marina, ens arriba Francesc Marrós amb Cançó a la Marta.

Fins aquí acabem el programa. Soc Toni López. Us deixo una sardana que arriba des d'un llarg durada anomenat Sardanes, de Josep Maria Bernat, amb la cobla juvenívola de Bellpuig. És una sardana que es titula Dedicatòria. Vull fer extensa aquesta dedicatòria als aquells que ens escolteu en directe els dimarts i les persones que ens escolten en redifusió dimecres i diumenge. El meu nom, Toni López. A reveure.

La Particel·la. Sardanes i només sardanes amb Toni López. Els dimarts a les 9 de la nit i en reemissió dimecres al migdia a Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui diumenge 7 de juny. Comencem amb notícies i és que Tordera avui celebra el Corpus. Es faran catifes al Mirador i també a l'entrada de l'església. La parròquia de Tordera, que ja està preparada per celebrar aquest diumenge la Diada de Corpus. Amb aquest any que es repeteix l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'església i, com comentàvem, també al Mirador. A partir de les 6 de la tarda començarà la processó fins al Mirador i, com en molts pobles de Catalunya, el Corpus de Tordera, que ja s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. A principis de setmana, un bloc de 6 habitatges situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere, va ser desallotjat en compliment d'una resolució judicial. L'actuació, que va comptar amb el desplegament de la policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra, es va desenvolupar amb normalitat. Durant l'operatiu, es va produir la detenció d'una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública. El desallotjament és el resultat de gairebé 3 anys de treball intens per part del consistori amb l'objectiu de resoldre una problemàtica que afectava la seguretat i convivència del veïnat. Malgrat el resultat, el govern municipal ha volgut posar de manifest les limitacions i dificultats trobades durant aquest procés i reclama a institucions una major implicació i establiment d'eines legals més àgils per donar resposta eficaç a la ciutadania. Nou pas endavant per la nova deixalleria de Tordera. Els darrers dies s'ha aprovat el projecte i un cop finalitzi el procés d'exposició pública es podrà licitar la nova deixalleria, que tindrà una altra ubicació a la zona del polígon industrial de Can Boscà Sud. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massot, destaca que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei. També deia que tindrà més contenidors i això permetrà una millor separació de residus. A més, es construirà una zona de sota cobert on s'ubicaran oficines de recepció, una petita aula, un magatzem i una part destinada a la reutilització. Davant de l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera, que ja ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori anuncia un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi els propers dies 13 i 20 de juny. Ja va haver-hi una primera edició el passat 6 de juny, és a dir, ahir. No obstant això, les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal i les condicions climàtiques actuals. Per això, insisteixen que els veïns han de seguir unes pautes clares. Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que se sumen a abundància de bosc, provocant que les pluges recents fa que el risc d'incendi sigui més alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana i qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o la policia local. Segon dia del Memorial Josep Barceló, que arriba a la seva 27a edició enguany al Camp Municipal d'Esports. Es celebra un prestigiós torneig aquest cap de setmana de futbol a Tordera, de futbol base, que fa un salt quantitatiu important aquest any, recuperant el format de 20 equips que s'havia perdut ara feia uns anys, superant així els 16 dels anys anteriors. Una altra de les novetats és l'edició amb el canvi de protocol. Enguany s'ha apostat per realitzar una cerimònia d'obertura el dissabte de les 12 del matí, per tant, ahir que ja es va viure tota aquesta cerimònia, en lloc del tradicional acte de cloenda, una mesura que permet donar més llibertat als equips un cop acaben la seva jornada esportiva. Les categories que inclouen aquest torneig es tracten de la S10, S11, S12, a la B femení i també futbol inclusiu. Així doncs, Tordera torna a ser l'epicentre del futbol base durant un cap de setmana ple d'emocions. Recordar que Ràdio Tordera oferirà el servei de retransmissions avui a la tarda, des de les 4 fins a les 6, amb aquestes finals del torneig del Memorial Josep Barceló. I avui diumenge, que serà pràcticament un dia clonat de respecte al dissabte, perquè les temperatures no variaran, es mantindran pràcticament sense canvis, marcat sobretot el dia per un sol que estarà present des de primera hora del matí fins la tarda. Els núvols que desapareixeran ja els pocs que hi havia ahir, les temperatures, això, que aniran més o menys des dels 20 fins als 27 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Benvinguts i ben trobats una vegada més en aquest matí de sardanes, diumenge 7 de juny. Nosaltres estem aquí en Salvador Romans, control de so, i buscant les trucades i buscant les sardanes, tot ho farà ell. Jo només us diré, hola, guapos.
1: Bon dia.
0: Bé, doncs ja sabeu que Ràdio Tordera cada diumenge fa molts anys que estem aquí editant una edició de sardanes.
1: Molts, Tres, fa, 60?
0: No, 40.
1: Però 40, 40 sí, eh?
0: I sé que hi ha molta audiència que ens escolta, que no truquen, però que sí que estan esperant el diumenge per poder gaudir d'aquestes sardanes tan boniques que anem posant cada setmana, i que això és el més important, saber que ens escolten, saber que estan amb nosaltres en aquest 107.1 Ràdio Tordera.
1: Molt bé, sí.
0: Però també hem de dir el telèfon de la ràdio per si se'ls ocorreix dir, doncs avui vull demanar una sardana.
1: 93-764-28-93.
0: Sí, és aquest, sí.
1: L'he acertat, oi que sí?
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Sí. Doncs hem de dir també que saludarem tota la gent de Gui Tordera que fan coses cíviques, o sigui, que vol dir que a Can Conte... nosaltres dèiem a Cal Albert, ara he canviat de nom, però és igual, o sigui, sempre serà Cal Albert, sí. Nosaltres, tota aquesta gent que ens escolta des d'allà, a més la policia, que també ajuda molt,
1: sí. I l'associació al Rus, potser també.
0: També el Rus, un dels personatges que els estimem molt, i també doncs, saludar a tots els marxants que venen a Tordera i fent el seu petit negoci, però també els que tenen obertes botigues a Tordera, que últimament pues, hem anat tancant alguns negocis perquè es van jubilant, els fills no volen continuar, estudien carreres i fan carreres lluny, no?
1: Llargues,
0: se'n van a l'estranger, després tornen. Però,
1: I avui podem dedicar a tota aquesta organització del memorial...
0: Avui, Memorial Barceló.
1: Dediquem a tota aquesta gent que se'n cuida els voluntaris, perquè és tota una gran feinada.
0: Una gran feinada que està durant uns quants anys, eh?
1: Molts anys.
0: Això és important, que les coses que organitzem a Tordera tinguin una perdurada.
1: Sí.
0: I ens agrada molt, doncs.
1: S'ha fet internacional, que això també diu molt de sí.
0: Sí, els equips de futbol que venen són bastant importants, aquí participar.
1: Per tant, enhorabona i endavant.
0: I continuar i seguir endavant. Això és el nostre ànim que us donem des del matí de sardanes, però també us hem de dir que continuarem amb una llista de sardanes com sempre fem, i que avui pues, tu podràs trucar-nos al 93-764-28-93 per demanar una sardana, per dedicar-te-la a tu, o dedicar-la a aquella persona que tu estimes, o dedicar-la a l'audiència en general. Nosaltres per això estem aquí. Matí de sardanes, diumenge, dia 7 de juny de 2026.
1: Molt bé, t'ha sortit rodó, eh?
0: Ah, mira, és que ho teníeu ensajat ja fa dies.
1: Doncs els hi cantem el que tenim.
0: Cantem, però o sigui, cantant és més difícil, eh? Sí. Hem de fer solfeig ben fet.
1: Ben fet.
0: Tu has anat a solfeig, ja?
1: Jo, de molt menut, no me'n recordo. La primera és Aplec de Calella, de Francesc Marrós.
0: També tenim Calella, ma princesa, de Lluís Carretero i Besar, que és de
1: Camí de Núria, d'en Ramon Serrat.
0: Dolces carícies, de Pere Massats.
1: El bon ciutatà, Josep Auferil.
0: També tenim en Josep i la Montserrat, de Vicenç Coromines.
1: Eulàlia, Àngel Ubiols.
0: Flors esventades, de Ricard Viladesau.
1: L'anell de prometatge, Vicenç Bou.
0: La colla dels 40, de Xavier Forcada.
1: La festa dels pubills, de Joan Lázaro.
0: Les nenes maques de Santa Susana, això ja haurem de reservar, eh?
1: Sí.
0: De Jota Carbó.
1: Quasi bé, no? Quasi bé que sí. Pedra Forca, de Ricard Viladesau.
0: També hi ha Rambla de les Flors, de Lluís Moroleda. Sí.
1: Recorda Calella, Vicenç Bou.
0: Ai, avui a Calella, com anem?
1: Sí, hem de recordar que avui és l'aplec, no?
0: Anem a l'aplec, perquè una vegada vaig anar a menjar-hi cargols a l'aplec, eh?
1: Carai,
0: oh, noi. Boníssim.
1: Profites, eh?
0: Records dels 20 anys, sí. De Carles Rovira.
1: Sardanes a Sant Marçal, d'en Ventura Tort.
0: I Sempre per tu, de Josep Coll.
1: Sol de Banyuls, Conrad Salú.
0: I també tenim Juny, de Juli Garreta, no pot faltar el Juny, no?
1: Home, mira, aquesta vegada. I cantades l'Angelina, de Nina i Frederic.
0: També tenim Vell Penedès, que canta Ramon Caldó.
1: Benvinguts, Polifònica de Blanes.
0: La tercera primavera, del grup Marinada.
1: Sardana dels enamorats, Ramon Calduc.
0: També tenim el grup de la Barretina, que cantarà Recull de sardanes.
1: Bé, doncs mira, ja ho tenim aquí.
0: I què queda pel final?
1: I tenim trucades, per
0: però tenim la Santa Espina, no l'has dit? Però no s'hi apuntarà ningú?
1: T'ho deixo per tu.
0: Ah, la Santa Espina, Polifònica de Puig-reig.
1: La primera trucada...
0: A veure, aquesta primera trucada, què ens vol dir?
1: En Xapallí.
0: Hola, bon dia, Xapallí.
2: Bon dia.
1: Veus?
0: Com ho saps, per respirar?
1: Per respirar, sí.
2: No és de coses de riure, això, eh?
0: No, sèrio, sèrio.
1: Estem aquí...
2: Vosaltres dos, que heu comprat Ràdio Tordera?
0: No, l'hem comprat. Ella ens ha comprat a nosaltres.
1: Sí.
0: No, i som cars, eh? Som
1: així
0: cars.
1: És això, no?
0: Nosaltres cobrem molt.
2: Molt bé. Una sardana, la primera que heu dit, de Calella.
1: De Calella,
0: d'en Marlós.
2: Sí.
0: Xapallí, a qui la vols dedicar?
2: Per mi i tota la meva família.
0: Vale, molt bé.
2: I ara em vull una cantada.
0: Què dius ara? Si no em demanes mai cap. Avui sí? Bueno.
2: Avui sí.
0: Quina serà?
2: En Ramon Calduc.
0: En Ramon Calduc en canta una que es diu Vell Penedès i Sardanes dels Enamorats.
2: No estic pas enamorat. La primera que has dit.
1: Vell Penedès.
0: La teva dona fotrà tu, jo. Déu-n'hi-do. Que no passi res. Jo no vull saber res, eh?
2: Jo tampoc. El culpable és en Joan Madrid.
0: Sí, per posar-la.
2: I aquesta la dedico a Antoni Cuenca, al Tocàs Barrera, la Quimeta Puig, a vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon diumenge.
1: Molt bé,
0: igualment.
2: I que no fallin les sardanes, que jo de les 7 del matí estic escoltant Ràdio Tordera.
1: Clar.
0: Així m'agrada, eh? És que verdaderament tenim un programa sardanes el diumenge, és paterrant.
1: Vinga.
2: Sempre l'escolto, l'Antoni.
0: Ben fet, m'agrada molt que participis amb l'Antoni. Vinga, doncs moltes gràcies, Joan.
1: Adéu.
0: Bon dia, adéu, bon diumenge.
1: Hola,
0: amb qui parlo?
3: Hola, bon dia, amb la Vicenta de Blanes.
0: La Vicenta, la més trempada de Blanes, que és aixecadora.
3: La més trempada, o la més gandula, però bueno, anem fent... A mi poseu-me record de Calella.
0: Què dius, ara?
3: Vicenç Bau.
0: No
3: em
0: m'ho crec.
3: Em porta molt de records, no, i a tu també, Joan.
0: Jo sí.
3: I estaves esperant les teves nenes.
0: I anàvem cada any, i les meves nenes... Com saps, eh? Com vaig
1: explicar? Ara jo vaig aclarir això.
3: Com dir-ho?
1: Jo vaig aclarir això que diu en Joan, que si les nenes... Les nenes van néixer el 31.
0: Tothom ho sap.
1: El 31 de maig. El 31 de maig.
3: I no era el primer diumenge de juny.
1: I com que l'endemà era diumenge, ell va sentir les sardanes i bueno...
0: No, però era...
3: Molt bé.
0: Però sabeu aquella cosa que em feia així tac-tac al cor sentir les sardanes allà, que és al costat de l'hospital? I després que jo tenia que estar allà...
1: I ara resulta que la filla no ha sortit sardanista.
0: Ni una.
1: Ni una!
3: Però els records són molt bons.
0: Sí, això sí.
3: Nosaltres també hi anàvem a la plec de Calella. I amb el tren que anava ara. Planíssim.
0: Jo hi anàvem amb la meva dona, que érem nòvios, i preníem, com ja baixàvem de la plec, anàvem a l'estació a agafar el tren. I llavors, esclar, demanàvem una cervesa d'aquestes litrones. Però clar, el tren venia, i no ens cobraven, doncs mira, aquell dia ens sortia gratis.
1: Carai,
3: molt bé, molt bé. Bona experiència.
1: No descobreixis res més.
0: Ara no, bon crec que, no crec que em passi factura.
3: A veure. Bons records.
1: Bon dia. La dedico
3: a tota la família, a tots vosaltres, i en Lluís i la Benita, a la Rosa Pimàs, la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, i a la Teresa Buixeda, ja ho he dit, a la Rosa Pimàs, la Montse Moreno, i tothom que escolti el programa.
1: Molt bé.
3: Que tingueu un bon diumenge.
0: Igualment per tu, Vicenta. Gràcies, bon diumenge. Anem per una altra trucada. Hola, bona tarda, bon dia, no sé, ja no se t'estic.
4: Sí.
0: Ja m'he posat nerviós.
4: Sí, la meva amiga Vicenta ja m'ha passat a davant.
0: Ai, que és la Teresa.
1: La Teresa.
0: Sí. Teresa, Buixeda, que no anem mai a veure el pessebre. Que tu el pessebre l'hauries de tenir tot l'any posat.
4: Sí, home.
0: Però, clar, perquè jo no puc
4: no
0: venir.
4: Passa, això.
0: Tu com el tens posat, sí. Jo no puc venir.
1: No els hi fotis feina.
4: No, però ara pots venir a banyar, si vols.
0: A banyar en el pessebre.
1: Piscina, amb la piscina.
4: Que coño el pessebre, no, la meva piscina.
0: Ah, tens piscina, eh? Ui, com
4: espera't
0: que m'ho apunto.
4: Clar. I a més, és salada.
0: Oh, això em va bé, perquè a mi l'altre...
1: Has de vindre jo i tot.
0: A mi l'altre me surten fongs.
1: Sí, és salada.
4: Sí, sí, sí. Aquí no te sortiria per res. No. Lo tinc suave, suave, suave.
0: Ostres, nena. Ara sí que t'estimo més.
4: Ah, bueno.
0: Ara no li diguis al teu marit.
4: Ja ho sabeu, tant tu... Tu podeu venir, tots els que esteu aquí a la ràdio, com les senyoretes que estan també.
1: Bé, totes.
4: Sí, tothom.
0: Molt bé. Sí, moltes gràcies.
4: Bueno, la Vicenta m'ha fa la sardana, i si jo la dedico igual, què passa?
0: Res, perquè a nosaltres també ens va bé, perquè igualment després hem de dir afegirem en aquestes sardanes tots aquests altres.
4: Ara, però pues recorda que l'ella, que és el que diu la Vicenta, molts de records.
0: Bé, i tant.
4: Nosaltres també tenim molts de records.
0: Clar que sí. Tots tenim, tots en tenim.
4: I el meu home encara més, perquè el meu home feia hasta el tocàs per anar a ballar, bueno...
0: No, sí. Que maco.
1: Molt bé.
4: Aquells bueno, bojos. Doncs jo vull el record de Calella.
0: Molt bé.
4: I ho dedico al meu home, als meus fills, els meus nets, els meus joves, la Vicenta, la seva germana Paquita, en Didat, la Roser, la Maria, en Miquel, la Salvadora. Jo no sé si me deixo algú, si me deixo algú, que me perdonin.
0: A mi, i en Salvador.
4: Ah, tu. Els dos que tu i en Salvador que feu el programa.
1: Ah,
4: és veritat.
1: Molt bé, gràcies.
4: És veritat, que si no fos vosaltres no faria, no s'escoltaríem el programa.
0: No, perquè això està molt difícil últimament. Si vas venir de voluntària, t'apuntem.
4: Sí, ja he vingut aquí, eh?
0: No, jo el que vull que vinguis és a fer un matí de sardanes.
4: Ah,
0: setmana bueno, sí, setmana no, ja en tenim una.
4: Me coneixeria tothom, a mi.
1: Vinga. Bueno,
0: no passa res.
4: No passa res.
1: Tres,
0: bon diumenge.
1: Vinga, adéu-siau.
4: Vinga, igualment a vosaltres.
0: Adéu. Qui tenim més? Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ai, no em digues que t'has aixecat d'hora avui.
5: Sí.
0: No m'ho crec.
1: Té molta feina, la Josefina.
0: Josefina, jo no m'ho crec, eh?
5: Però sí que
0: no tens gravat, això.
5: No.
0: Bueno, i així, quina, no sardana, gravat, no. Quina sardana? Ara ho sabrem. Quina sardana vols?
5: Quina sardana? És que no l'he
0: sentit. Veus?
5: Ja acabo d'aixecar,
0: ja, ho tens gravat, eh? Ho tens gravat, això. No. Va, te'n llegirem una. Calella, ma princesa. Camí de Núria, dolces carícies.
5: Dolces carícies.
0: Ah, m'ho pensava. No la volia dir, és que no la volia dir. Vinga, i què la vols dedicar?
5: La dedico a la meva germana Carmen i Pilar, al meu oncle Joan amb la seva Conxita, després també a la meva cosineta Francesca i Nuri, després també a la Pilar Bataller, a la Grandació de Sant Celoni, a la... com se diu ara? La Quimeta Puig.
0: Molt bé.
5: I tot el que escolti la meva amiga Dolors i Joaquim, que no me'n descuidi.
0: Ai, pobra amiga, és que la deixes pel final sempre.
5: Molt bona amiga, és molt bona
0: sempre,
5: amiga.
0: Sí, molt amiga, molt amiga, però la deixes pel final. Tens que començar per ella.
5: Bueno, s'ha de dir tot el grup teu, si no què.
0: Molt bé, Josefina.
5: Bueno.
0: Que vagi tot bé.
1: Bon dia.
0: I fins la propera.
5: I vosaltres també, eh?
0: Merci.
5: I la teva senyora també.
0: Ja li diré ja, quan la vegi, si la veig. No. Una altra trucada. Hola, bon dia, amb qui parlem?
6: Jo?
7: Sí, tu.
6: Bon dia.
0: Oi, què passa aquí? On t'arribem?
6: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
1: La Quimeta.
6: La Quimeta? La Quimeta, el puesto
0: no. No m'ho crec. Quimeta.
6: Llavors, aquest... Pues mira, estic com el trono de la reina. Oh. Molt
0: ben sentada. Ah, ja vaig veure en aquest trono jo, ja, eh? Encara estàs en el trono?
1: Sí, encara hi és.
0: Encara és en el trono?
6: No sé tu què dius.
0: Sí.
7: Encara és el trono.
0: Bueno,
6: sí, està bé el trono.
0: Així m'agrada. Tu, estàs en el trono.
6: Andai, bueno.
0: Digue-me.
6: Bon dia, Salvador.
0: Salvador, bon dia.
1: Molt bé, Quimeta, bon dia.
6: Bon dia, bona hora, eh?
1: Sí, això bon dic.
0: Això sí, bona hora.
1: Sí, i tant, mira.
0: Avui sí. Demà no.
6: Anem les sardanes?
0: Quina voldràs? Què dius?
1: Li posem aquesta record de 20 anys? Què et sembla, Quimeta?
0: Si ella fa 40.
6: Recorda 20 anys. Sí.
1: Recorda 20 anys, que ets jove, tu.
6: Dic que vull anar a ballar. Què et sembla?
0: Mal fet, mal fet.
6: Jo em arrendava i no s'ho sentit a les sardanes. Hi ha una de mama que he de felicitar, una senyora que és el seu cumpleaños.
0: Mira,
1: doncs, mira, n'hi ha una que diu sempre per tu.
0: Mira, la que anava a dir jo.
1: Que sí, veus? Sí.
0: Sempre
1: ja
0: per tu.
1: Jo, Va, sempre per tu.
0: Sempre per tu. Aquesta senyora, digues el nom, dedica-li.
7: A qui li dediques?
6: Jo la vull anar ben maca.
0: Sí. És molt maca, sempre per tu.
6: Sí?
0: Sí, molt bueno, maca.
6: Bueno, posarem aquesta. Després també vull una de cantada, sempre no m'oblido.
0: A veure, aquí tenim Sardana dels Enamorats, que canten Caldú.
6: En Ramon, bueno, ja estic enamorada que d'aquí fa molts anys. Bueno, què diu més?
0: Tenim Angelina, Vell Penedès... Benvinguts, la tercera primavera.
6: Bueno, jo vull el Vell Penedès.
0: El Vell Penedès, molt bé.
6: És molt maca.
0: Sí.
6: Bueno, la primera, la vaig dedicar a Teresa Llorena. Teresa, per molts anys que pugui fer molt i molt que jo pugui veure. Que tinguis un bon dia a la companyia de tota aquesta família que tens. I, bueno, tots, ja no me'n recordo. Per tothom que se recorda la Quimeta Puig.
0: Mira,
1: molt bé,
0: mira.
1: Quimeta.
0: Molt bé, bravo.
7: I la cantada?
6: Espera, la cantada, que no poc a poc no he agafat. Llavors, amb el Penedès, em vull dedicar, Pina, va per l'hotel Vell Penedès,
1: Molt bé.
6: Bueno.
1: Vinga, gràcies, Quimeta.
6: No me pensis, Salvador.
0: Encara no he pensat res, T'estem escoltant?
1: Sí.
6: Bueno, va, vinga.
1: Bon dia.
6: La Quimeta Puig.
1: Vinga, Quimeta.
6: La gent de Tordera.
0: Ni fes la...
6: Bon diumenge i una bona salut per tothom.
1: Moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Vinga, adéu.
0: Bé, doncs ara anirem per una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem?
8: Bon dia.
0: En Joan Martori. Martori. Qui és que no el coneix, en Joan Martori? Jo no.
8: Hi ha molta gent que no em coneix.
0: Jo no. Em sembla que és el marit de la Clàudia o així, no?
1: Mentre no estigui fitxat.
8: Alguna cosa d'aquestes hi ha.
0: Bueno, avui no sé si tenim alguna de les seves.
8: Sí, posa'm aquestes noies d'en Paret.
0: Unes noies del Paret, ai, verge.
8: D'en Paret.
0: Ara m'estàs perdent el fil. Quines són, tu?
8: En Paret Pubills.
1: La festa dels Pubills.
0: No? Ara, bueno, home.
8: Aquesta,
0: home,
8: pubills.
0: Home, quin títol, M'has canviat el títol de la sardana, que no el trobava enlloc,
8: Bueno, perquè també fas una lletra una mica així desborrosa.
0: Ui, sí, si ho sapiguessis.
8: Bueno, per això...
0: Molt
8: bueno,
0: bé.
8: Va, que la dedico per la meva senyora... També per vosaltres, que esteu aquí.
1: Sí, tant.
8: En Rafael Blanes i la seva senyora, en Salvador Molins, també, i la Nuri, la Quimeta Puig, que ara ha trucat, l'Antonio Cuenca, també, i la seva senyora, i tothom que escolti les sardanes.
0: Molt bé.
1: I com dius tu, vinga, va, anem per feina, no?
0: Vinga, anar per feina,
1: vinga,
0: tu!
1: Vinga, va.
8: Anem-hi.
1: Som-hi, adéu.
0: Adéu. Bé, doncs anem seguint amb una altra trucada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Hola, és la Mercè?
9: No, sóc Antònia de Blanes.
0: Ai, nena, tens una veu que pots anar al Liceu, Tenim ja dues veus que s'assemblen molt, Quan fem alguna coral o algo, els cridarem perquè facin de sopranos.
9: Això mateix.
0: Digue'm, Antònia, tu què et sembla que vols escoltar avui?
9: Jo, Camí de Núria.
0: Camí de Núria, verge. Avui no està pas nevat,
1: Camí de Núria.
0: Camí de Núria, és molt maco el camí de Núria.
9: Sí,
0: eh?
9: Sí, per això.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: Cuidado en ficar la mà a l'olla aquella.
0: No. No. Bueno, no va, no va passar res, eh?
1: No sé què dir, no sé què passa, que no. Em fiques la mà allà...
0: No, hi vaig posar el cap.
1: No sé si surten bessons, bessonades.
0: A mi em va sortir bessonades, sí.
1: Ah, veus?
0: Pobre Antònia. Només li faltaria això a l'Antònia, ara. T'imagines, Antònia, que tingués bessonada?
9: Mare meva. Avui estan en molt, molt bon humor, eh?
0: Bé, ens ho hem d'agafar així, perquè avui sí, fa bon dia, eh?
9: I tant, i tant.
0: Ja va regar tot, els camps, els boscos...
9: Pues sí. Doncs adéu. Aquesta sardana la dedico a vostès.
0: Quina, quina?
9: I la de Camí de Núria.
0: Pensava que no se't recordaria.
1: En Joan s'ha perdut a mig
9: perquè
1: camí.
9: Perquè no se cansin del passeig. I per mi mateixa.
0: Molt bé.
9: Que ja em feia falta de riure una mica.
0: Que sí, sí, és que avui és diumenge, pues sí. És festa.
1: Sí.
0: Hem de riure, hem de gaudir del diumenge.
9: Pues sí,
0: ja plorarem, ja plorarem el dilluns.
9: Això mateix. I de cantades n'hi ha... Que ni... És que no les he escoltat, les cantades.
0: Mira, n'hi ha de molt maques, eh? Hi ha Angelina, Vell Penedès, Benvinguts, La Tercera Primavera, Sardana dels Enamorats i Recull de Sardanes.
9: No, en Sardana dels Enamorats.
0: Ai, punyetera... A veure, i a qui la dediques, la sardana als enamorats?
9: Estem... Pues també per vostè i per mi mateixa.
0: Estem en corrosió.
9: Avui per mi mateixa ja tinc bastant, avui.
1: Ah, bueno. Que sí.
0: Doncs vinga, si estem enamorats, viva la vida.
9: Això mateix. Bueno, que passin un bon diumenge. Gràcies. I bona setmana, eh? Fins la setmana que ve.
0: Igualment, adeu, bona adeu. Setmana, adeu. Seguim en trucades, Salvador?
1: Doncs el que seguim és en publicitat.
0: Fes publicitat ja. Primer i ja sabeu. 93-764-2893, el teu telèfon de la ràdio els diumenges del matí.
10: Ràdio Tordera.
11: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
12: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Bé, doncs ja trobem estar en viu i en directe amb una altra trucada. Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
13: Soc la Pilar de Breda.
0: Hola, Pilar.
13: No us havia trucat mai jo. Escolto i me fa molta gràcia i he pensat, mira, us trucaràs.
1: Pilar de Breda, molt bé.
0: Ben rebuda.
1: I el cognom, per saber-ho per un altre dia?
13: Soc Pilar Campeny.
0: Campeny.
1: Campeny.
0: És ella la campenya, sí. Que Ràdio Tordera vagi endavant. Campeny.
1: Empeny força, vols dir, no? Sí. Campeny.
0: Molt bé, eh? Gràcies, Pilar.
1: Molt ben rebuda està.
0: A veure, què ens vol dir, la Pilar?
13: No, que la vull dedicar, doncs, al meu fill, a l'Albert, a la Carme, que és la seva parella, a la meva germana, que es diu Angelina, al meu germà, que es diu Joan, i a vostès, i avui fem una trobada d'amigues,
0: sí.
13: Al restaurant Cal Perrufo d'Hostòbric.
0: Ah, oh, noia, doncs, tu, Cal Perrufo. Ah, mira, m'agrada molt Cal Perrufo.
1: Carai, molt bé,
0: salutacions, eh? Cal Perrufo. Sí, sí. I els hi pot dir que ens ha trucat a Ràdio Tordera, que fem propaganda per ell. Sí, així és gratis.
13: Ah, vale.
0: Gratis. A veure, però ens has dit quina sardana, Pilar?
1: Dugues, una de cantada. Ai, no, i l'altra sense. Una de cantada, que es diu Angelina.
13: Posem-me una que sigui maca.
0: Una que sigui maca. Mira, totes són maques. Sí. Mira, a veure, busquem una. Ah, Salvador, tu que en saps més?
1: Bueno, no, totes són maques, mira. Flors esventades.
13: Doncs va,
1: L'anell de prometatge de Vicenç Bou, aquesta podria estar molt rebé.
0: Molt maca,
13: Però això ja m'ha passat a mi.
0: Ja li ha passat, ja. Mira, te'l vas perdre l'anell.
1: Però per les veïnes...
13: No, encara el porto,
0: El porto l'anell de prometatge.
1: Per això, perquè duri aquest anell, doncs, l'anell de prometatge. I tenim una...
13: Jo soc viuda, ja no...
0: Me catxis. Bueno, no
1: passa res. Bueno, s'ha passat a recordar, no? S'ha
0: passat a recordar aquells bons moments.
13: Sí, sí, això sí.
0: Aquells bons moments.
1: I tenim una que es diu Angelina, però aquesta és cantada, també.
13: No, m'és igual que no sigui cantada que cantada. Poseu-me la que vulgueu.
1: Doncs jo em li recomano aquesta, l'anell de prometatge, que és molt bonica.
13: Vale, doncs aquesta.
0: Recomanada és de Vicenç Bou, el nostre mestre sardanista, que és
13: d'aquí
0: a la plec de Calella, pues, també sona molt. Doncs vinga, el posem en ella prometatge. I qui la vols dedicar?
1: A l'Angelina.
13: Ja
0: a l'Angelina, és que no m'he donat compte perquè estic escrivint.
13: Sóc el meu germà l'Angelina, el meu germà Joan.
0: Sí, l'Albert.
13: El meu fill Albert, la seva companya Carme, per mi mateixa, i el grup d'amigues de Casarans, que avui fan la trobada.
0: Molt bé, doncs, Pilar. Una abraçada ben forta.
1: Bon dia i molt benvinguda.
0: Benvinguda.
13: Bon dia.
0: Ens pots trucar sempre que vulguis.
13: Vale.
1: Clar que sí. Adéu-siau.
13: És que fa molts dies que us escolto, però no sabia el telèfon.
0: Ah.
13: I avui l'he sentit.
0: Perquè jo el dic, és en Salvador, que no el repeteix mai, que en Salvador no el repeteix mai.
1: Ens ve una nena aquí a Ràdio Tordera, que és de Breda.
0: Ah, no podeu conèixer?
1: Sí, i tant.
0: Es pot tenir noms?
1: Sí, que es pot dir.
0: És molt maca,
1: el
0: nom
1: sol, no passa res, es diu Cèlia.
0: La Cèlia.
1: Doncs molt bé, gràcies, Pilar. Bon dia.
0: Bon dia.
13: Bon dia.
0: Adéu.
1: Doncs ara...
0: Què fem ara? Podem posar una sardana?
1: Podem posar una sardana.
0: En Joan Chapallí volia escoltar la número 1 de tota la llista que tenim, que es porta per títol A plec de Calella, el desdica a tota l'audiència i a la seva família, i és una sardana del mestre Francesc Mas i Ros.

0: Magnífica sardana, recorda Calella i avui no us ho perdeu, a la plec de Calella. No, vull anar-hi avui perquè jo tinc altres coses per fer, però sí que m'agradaria anar-hi. Oh, tinc una trucada. Hola, bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Oh, és vostè molt sèria, senyora?
1: Senyora, senyora.
0: Com va, vostès?
1: Anem, mira, de moment estem sentats. Avenida,
0: parlem amb la Benita, està sentada. En suposo que el teu marit està, en Lluís, està esmorzant.
1: Sí, senyor.
0: Ho fa sempre aquesta hora.
1: A punt de fer-ho.
0: Oh, ja va tard, jo ja he esmorzat.
1: Avui sí, avui vaig donar
2: Sento...
1: Avui, és el que diuen, avui s'enganxa de llençols.
2: Amb tomàquet, amb sonsets fregits i un porró de vilatau.
0: O sigui, allà... Home,
1: sí. Sent... Ara has anat a pescar aquest dematí i ara els estic fregint.
0: Sent de Blanes, sonsets, esclar, home, no falla. Si mai aneu a Blanes, per esmorzar trobareu sonsets a aquesta hora.
1: Sí, sí. Altres anys enrere sí que hi havia ple de sonses i ple de tot en el portal. El diumenge.
0: Veus? I ara què? Què hem de fer?
1: Ara no. Ara ni amb patrulles dies de cada dia n'hi ha de sonses.
0: Ai, Déu.
1: I si n'hi ha, apunta la butxaca, que ja veràs.
0: O si no, congelats, no?
2: No,
1: congelat no va res, això.
2: Això
1: ha de ser que abans de pescar...
0: És que no ens sabeu descongelar, no ho sabeu descongelar.
1: Que abans de pescar la paella de dret, ja.
2: Aquí.
0: Ah. Molt bé, però ara hem de descongelar on te podem anar a ballar i escoltar sardanes, avui.
1: Sí, senyor. Bueno, no sé si dir bon dia.
0: Bon dia, tingui, senyora
1: bon dia,
0: Benita.
1: Bon dia per tothom.
0: Bon dia per tothom, tant que sí. Per tu també, Benita.
1: Doncs vinga, comencem per Palafrugell, a 2:15 a la plaça Nova, amb la copa del Conservatori i l'Energia de Palafrugell.
0: Ah, molt
1: bé. A Ripollet, 2:15 a la plaça de la Constitució, amb la Nova Vallès. Barcelona, 2:15 a la plaça d'Eivissa, amb el Sant Jordi. Fan les festes de Sant Lluís. A Mont-ras, 3:15 a la plaça de l'Església, amb el principal de Banyoles. Capellades, a les 12, a la plaça Verdaguer, amb música enregistrada. Cànoves i Samalús, a les 12, al poliesportiu, amb la Genissenga. El que estigui per Madrid també que sàpiga que pot anar al Parc del Retiro i ballarà sardanes amb música enregistrada.
0: Que emocionant.
1: Igualada, a les 12, a la plaça del Sant Crist, amb el Vents de Riella. Girona, 2:15, a la plaça de la Solució, amb la Flama de Farners. Són les festes del barri de Sant Narcís. Berga, a les 2:15, a la plaça Viladomat, amb la Berga Jove. La Garriga, a les 5, a la plaça de Can Dax, amb la Sabadell. Riudellots de la Selva, a les 5, a la Font del Mas Vilà, amb la Foment de Montgrí. És la plec de la Font del Mas Vilà. Sant Joan de les Abadeses, a les 6, en el passeig Comte Guifré, amb la principal de Banyoles. Sabadell, 2:15, a la plaça del Doctor Robert, amb la Nova Vallès. Barcelona, 2:15, al Parc de la Creueta del Coll, amb el Sant Jordi. I Molins de Rei, a les 7, a la plaça de la Creu, amb la Mediterrània. Passem als aplecs. Avui, tal com dèieu, l'aplec de Calella. A les 10 i a les 4 de la tarda, en el Parc del Mau, el 98è aplec pairal de Catalunya, amb els cobles principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i principal de Llobregat. També és aplec a l'Escala, a 2:15 i a 4:45 de la tarda, a la plaça Catalunya, el 51è aplec, amb els cobles Ciutat de Girona, el de Sinyolets i Bisbal Jove. Ja passem per aquesta setmana. Demà dilluns, a les 8, a Arbúcies. A 4:45 de la tarda, al Cafè Torres, fan un concert amb el coble Montlins, que el concert se diu Serenata de les Enramades. També a Arbúcies, a 4:45 de la tarda, a la plaça de la Vila, ballada amb els Montlins. Ballada sardanes, eh?
0: Mm-hmm.
1: Dijous dia 11, a Girona, a les 7 de la tarda, a l'Auditori La Mercè, concert amb el principal de la Llobregat. Divendres dia 12, a Riudellots de la Selva, a 9:45 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la Contemporània. També dissabte a Calella, a 12:15, en el passeig Manuel Puigverd, amb la Copla Montgrins. És la festa de Sant Crist Major, de Sant Quirze i Santa Julita.
0: Ah,
1: a Llanys de Munt, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església, el quart aplec, amb el principal de la Bisbal, principal de Llobregat i ciutat de Girona. Ja diumenge, dia 14, a la Bisbal d'Empordà, a les 10 i a les 4 de la tarda, en el passeig Marimon Estré, el 64è aplec, amb els cobles Bisbal Jove, la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, i Montgrins i Jovellívola de Sabadell. I a Pineda, a 2:15, a l'esplanada de Sant Jaume, al plec de Sant Jaume, amb la principal de Banyoles. I el que no vulgui anar tan lluny, que vingui Blanes, també a 7:45 de la tarda, en el Banc dels Músics, al Passeig de Mar, amb la Vila de la Jonquera. Això pel diumenge que ve, eh?
0: Molt bé.
1: Els aplecs de la Bisbal i Pineda i Blanes és pel diumenge que ve.
0: Molt bé, doncs ja ens apuntem així, si, a veure si la gent vol consultar...

0: les enramades sí, però les estores sembla que són avui.
1: Pues avui vam, prou, clar. Vam anar a la tarda i estava tot tret. Hi havia testos pels carrers, home, però no...
2: La flor es penseix. Otra,
0: pues així ho han canviat, perquè abans era la tarda.
1: La flor es penseix.
0: No hi vas passar el dia equivocat?
1: Ah, poder sí. També podria... Perdoneu-me, eh?
0: No vull fer... les enramades foren tota una setmana.
1: Doncs a veure si és veritat i ens passem per allà i ens agrada. Molt bé, Benita, molt bé. I ara que ens hem de, que hem de fer? Digue'm
0: un parell de cerveses, que totes les que he dit no me'n recordo de cap.
1: Mira, dolces carícies, el bon ciutadà, Eulàlia, flors esventades, la festa dels pobills...
2: Ella vol la, la colla dels 40, no?
1: No.
0: Posa la colla dels 40, una.
2: Veus.
0: Ah, no, sí,
1: ja. Ai, la colla dels 40.
0: I una d'en Bou. Tens alguna d'en Bou?
1: Sí. I tant. Pobre Bou, si ningú el demanava.
2: Que sí, home. Pobret. Recorda Calella.
1: Recorda Calella.
2: Que és molt maca.
0: I ja està? Aquesta és la?
1: Sí, només aquesta.
0: No, jo penso que no havia de dir l'anell de prometatge.
1: L'anell
2: de prometatge. Sí.
1: L'anell de prometatge. Ah, sí, ah, sí.
0: Pues, bueno, mira, dues
1: mira com sap la punyetera, eh? Anell de prometatge.
0: És que m'ha passat que hi era, el tio d'en Bou.
1: Ah, saps més que nosaltres ja, eh?
2: Les dues per en Lluís.
1: No,
0: per la... I l'altra per mi.
1: La Benita, la... Quina era la que has demanat tu?
2: La 9 i la 15 per en Lluís.
1: Sí.
0: I l'altre de...
2: I l'altre per
0: ja tu. No dit,
2: la colla dels 40.
0: La colla dels 40.
1: Ah, la colla dels 40, que és el número 10.
2: Totes va. Tres són molt maques.
1: Molt bé.
0: Com sempre, dedico a tothom que escolti la ràdio, la gent de Blanes, principalment les senyores que truquen aquí, i els que escolten, llavors a la meva família, en Marc Masseguer, amb la seva família, a l'Àngels, la Concepció de Sant Celoni, i no sé si m'ha dit ningú més. Ai, les
1: cacatues. Ai, pobres cacatues.
0: Ai, les cacatues. No me'n recordo mai, ja m'hi diu un just com es recordes aquest nom.
1: Mira, que ens estimen molt, les cacatues.
0: Sí, sí, i que escolten cada diumenge.
1: Molt bé, això és important.
0: I per tots vosaltres.
1: Gràcies, Benita.
0: Vinga, adéu. Adéu a tothom.
1: Adéu. Adéu. I ara què farem? Ganxet, o anem
2: doncs
1: per una cantada?
2: Doncs ara anirem a Publi, perquè ja està bé, no?
1: Sí, i hem de fer la cantada de...
2: Una de Publi, d'en Chapelí. Si ens entra, la posem, i si no...
1: Si no, fotrem la puntada de peu a aquest ordinador.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Bé, doncs anem a rebre dues trucades. No sé si s'hauran cansat.
3: Totes dues de cop, no, eh?
2: No, primer una. Hola, amb qui parlo?
4: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, anem. Anem a Canet. A Canet.
4: Sí.
3: Quimeta. Ah,
2: la Quima.
4: Hauria dues trucades i dos tinc de seguida jo, a veure què surt.
3: Quimeta. Quima.
2: Quima.
4: Sí.
2: Quima. Quima, li agrada que li diguin Quima.
3: Quima. Quima, Quima Llagostera?
4: Quima de Canet.
2: De Canet, que dius Llagostera?
4: Saps què passa? Que em diuen Quima Canet tota la vida.
2: Clar que sí.
3: Mira.
4: I ja fa 50 i pico d'anys que vinc i pues ja m'acostumat.
3: Però segur que la caixa no.
2: La caixa,
4: ah, no,
2: la
4: Joaquima. Caixa,
2: Joaquima.
3: La caixa, no li diuen Quima de Canet, no?
4: Sí. Quan anava a col·legi em deien la Joaquima filla d'Osa.
2: Clar que sí. És que
3: Font Rodona.
4: Sí? Bueno, doncs pues mira, jo vull demanar aquesta sardana, recull de sardanes.
2: Ah, recull de sardanes, bé, molt bé, eh?
3: Això és de la Barretina.
2: De la Barretina de Malgrat.
4: Sí, sí, heu dit de la Barretina.
2: Bé, molt bé.
4: Bueno, doncs m'agrada aquesta sardana, perquè mira, nosaltres anàvem, com eren joves, tots els replets de sardanes. Jo havia anat

0: a la plec de Figueres, la de Girona, la de Sils, la de Caldes de Malavella, Calella i a Tordera, que també en feien de plec.
1: I que hi anava, amb tren o amb...
0: En tren. A Figueres, perquè teníem família.
2: Jo també hi anava en tren.
0: I una amiga.
1: Ai, que bé,
0: no? I anàvem, mira.
1: Ai, bé.
2: Molt bé.
0: I tinc un bon record. I per això agafo recull de sardana.
1: Molt bé, Quima.
2: I a qui la vas dedicar?
0: I la dedico a tothom que li agrada les sardanes, eh?
2: Molt bé, Quima, i a tu també te la dediquem.
0: Que tingueu un bon dia.
1: Igualment, Quima de Canet, adéu.
2: Adéu. I l'altra trucada que teníem, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Avui anem a Palafolls.
3: Sí, no pareix.
2: És que tens un to de veu que podies dar al Liceu, eh?
3: Sí, una vegada. Ai.
2: Pots anar al Liceu, ara cantar poder no, eh? Al Liceu hi pots anar.
1: Que és la Fina?
2: La Fina.
3: Sí.
1: Fina. Mm.
2: Què faràs, Fina? Avui també estàs d'excursió?
3: No, avui no. Ostres. La setmana que ve no us trucaré pas.
1: La Fina de Palafolls?
2: Sí.
3: Ens
2: truca encara que vagi d'excursió. I si la setmana que ve no?
3: No. Ostres. Vol dir que no seré a Palafolls.
2: Bueno, però els altres dies ens truques i no estàs a Palafolls.
3: Sí, però pot ser que sigui més lluny. No sé quina.
2: T'ho perdonem.
3: I si puc, us trucaré.
2: Molt bé.
3: Perquè quan anem amb el cotxe vaig amb el mòbil i si us puc us anem escoltant.
2: Acabàs amb el nòvio, dius?
3: Amb el mòbil.
2: Ah. Ja m'ho pensava, que era el mòbil.
3: Bueno, ai, pobret, digue... amb el mòbil amb els anys que té, ja.
2: Maco, eh?
1: Bueno, no vol dir res.
2: Això no vol dir res. El nòvio sempre serà el nòvio.
1: Els nòvios són sempre els nòvios.
3: Sí, clar.
2: Fina, a veure, quina sardana voldries?
3: El que vosaltres vulgueu. És per dedicar-li al meu home,
2: sí?
3: Que dimarts és el seu aniversari.
2: Ostres!
3: Per això t'he dit que...
2: Què li posarem, Salvador?
1: Ah, no sé... poden anar fins a Sant Marçal. Una sardana d'en Ventura Tort, que és molt maca. Sardanes a Sant Marçal.
2: Vinga.
3: Molt bé.
2: Sardanes a Sant Marçal, tu. Aquí tenim el... Aquella els escolta totes, jo no, eh? O sigui, si ell diu això...
1: Que no, si no te'n refies massa per això,
2: sí, jo me'n refio més d'ell. Molt bé, doncs. A qui vols dedicar? Després a més...
3: A ell,
2: al meu home.
3: A vosaltres dos.
2: Gràcies.
3: A Josep Serra, a la Contecció Sant Celoni, a la Benita i a tothom que us escolta.
2: Moltes gràcies, Fina. Doncs que tinguis un bon diumenge
1: bon
2: i a celebrar tot el que tinguis a punt per celebrar.
3: Va,
2: no et deixis perdre res. Que...
1: Vinga, adéu.
3: Molt bé.
2: Adéu.
1: Hola.
2: Aquí tenim una a Sant Bernat.
1: Hola, Anna.
2: Sant Bernat. Ara podem fer la cançó d'en Xapallí.
1: No.
2: Una sardana. No, tenim una altra trucada.
1: No.
2: Oh, no tenim cap més trucada. No, s'han de fer en Xapallí.
1: Publicitat.
2: Ah, pobla. Escolta'm. Ja està, ja l'has fet. Sé que una hora se talla així, de cop.
1: T'has queixat i ha pensat, doncs.
2: És que jo tinc per queixar-me.
1: Aviam qui ens truca.
2: Ah, ens truquen també?
1: També.
2: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Bon dia, a veure, torno a fer-ho això.
4: Bon dia.
2: Bon dia. Oh, anem allà, com se diu allà, aquella Costa Brava, no?
1: A Vidreres.
4: Molt malament.
2: Ah, no, Cal Ocellet. La Montse.
4: Ara.
2: Hola, Montse.
4: No estem bé, eh?
2: Molt
4: bé,
1: som tu. La Montse de Mataró.
2: Sí, de Mataró, però està a Tordera.
1: Canet, Palafolls, Mataró, Breda,
2: però
1: Sant Celoni...
2: Però has de pensar que la Montse de l'Ocellet ens enganya, perquè està a mitja bosc, i llavors nosaltres tenim sorolls de mar de Mataró i sorolls de bosc de Tordera.
1: I és un riu.
4: Sí, jo
2: pingo. No és
1: un riu total.
4: Jo pingo com vull jo.
2: Bueno, Montse, quina saldana tens preparada per avui?
4: Pues, no, mira, m'acabo d'incorporar.
2: Ostres.
4: He sentit aquesta senyora de Canet, que a vegades me saluda, que jo també anava a les aplecs amb el meu pare. A l'aplec de Mataró, allà a Valdemia. Mare meva, com ha passat el temps.
2: Ai, aquells locos años que diuen en espanyol. Bé, doncs mira, te posem a posar flors esventades...
4: No, que jo soc prou.
2: Però que l'Ocellet fa ben, eh?
1: Tenim aquesta d'en Juli Garreta, que és molt maca, que se'n diu Juny.
2: Ah, Juny, és veritat, no l'hem dit a ningú.
1: Clar.
2: Juny, de Juli Garreta.
4: Doncs posa aquesta.
2: Sí?
4: Vinga. I tens alguna de cantada?
2: Sí.
4: De la Palamó?
2: Tenim Angelina, benvinguts, Tercera primavera, la sardana dels enamorats, recull de sardanes...
4: A veure, posa aquesta... L'Angelina és de la Salomé, oi?
2: No, la canta la Nina i el Frederic.
1: Un duo.
4: Després de la sardana dels enamorats.
2: Ai, que bonica,
1: eh? La canta en Calduc. Vinga, aquí.
2: La canta en Calduc, eh?
4: Sí, a veure si el meu home s'ho prendrà de valent.
1: Ai, mare de Déu, senyor.
2: No, és que... Ell, com va a Tordera, com que és a Calocellet, allà hi té el niu, i què fan en el niu? Piu, piu, piu.
4: Mira que el tinc aquí al costat, eh?
1: Sí.
2: Escolta, tinc ganes de conèixer-lo, eh? Perquè jo vaig passejar molt per allà. A veure quin dia el puc trobar.
4: Bé, què t'anava a dir? A mi em va tocar el vermut la setmana passada.
2: Sí.
4: Que el pot venir a recollir ell.
2: Home, i tant. I tant, que sí, que vingui.
1: Que porti el carnet seu, per això, eh?
2: El carnet d'identitat, que passi per l'Ajuntament, que passi per l'Ajuntament i l'Ocellin.
4: Sí, que digui que és vostè, l'Ocellet.
1: Poder l'Ocellot.
4: Ara no ens passem, eh? I està bé. A vegades les confiances va molt.
2: Ara, les confiances a vegades, eh? Som molt abusadors. Bueno, doncs així és que dediquem aquesta sardana la 20 de juny.
4: Els enamorats ho dedico al meu marit.
2: Molt bé, la sardana dels enamorats. I com se diu el seu marit de l'Ocellet? No sé.
4: El Joan Codina,
2: l'Ocellet. Àries
4: l'Ocellet.
2: Joan Codina.
4: Àries
2: Ocellet. No, Ocellet no, ja ha crescut una mica, eh?
4: Ocellet, eh? Joan... No pajarito.
1: Joan Codina, posem, eh?
4: Aquí a Tordera hi havia un bar que posava ja fent pajaritos fritos.
2: A mi m'agrada molt, eh?
4: I el meu home deia que aquell bar no entraria.
1: Molt bé, deixem-ho aquí.
2: I la cantada, què? La cantada a qui la dediques, Montse?
4: La cantada la dedico a aquesta dels enamorats del meu home, en Joan.
2: Sí. Molt bé.
4: Perquè vegi que l'estimo molt.
2: Doncs vinga, serà així.
1: Vinga. Que ens caurà la informativa aviat.
2: Ens alegrem molt, vinga.
4: No, espera.
2: Ai, què passa?
4: Jo també dedico a l'Antonio Cuenca, a la seva senyora, en Salvador Molins, a Can Llagosta, a Can Molí, i, bueno, i a tots els veïns d'Antoni Serra, tots els que tenim pel voltant i tots els que escolten.
2: Molt bé. Molt bé, doncs.
4: Vinga, Montse.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies, Montse. Adéu, bon dia. Què fem ara, tu?
1: Et falten 3 minuts.
2: 3 minuts, fem propaganda. Fem una propaganda de Cal Terrassà, no?
1: Una sardana curta.
2: Ara vam posar una sardana curta, doncs posa-la.
1: No, t'ho diguis.
2: Hem de fer propaganda de Cal Terrassà? Hem passat una hora i no em dir res. S'ha sortès a Cal Terrassà, és aquí al costat de la ràdio.
1: Sí, el tinc aquí a l'esquerra, el tinc a l'esquerra, Cal
2: Terrassà. Doncs a Cal Terrassà, perquè ho sàpigues, ens dona, entre totes les trucades, farem un sorteig, i ens dona un vermut per dues persones. No ens el dona a nosaltres, el dona a les dues persones que surtin en el sorteig que farem a l'hora de plegar a les 12. Eh? Sí. I llavors a Cal Terrassà què hi poden trobar? Pues un bon esmorzar a partir de les 8 del migdia... Ai, del matí, del migdia, no? Bueno, i després també un vermut al migdia.
1: Abans només es feia una hora, el vermut. Ara es fa durant les 24 hores.
2: Depèn de l'hora que t'has llevat i has anat a esmorzar. Clar, perquè sempre... si vaig a esmorzar a les 7, puc fer el vermut depèn, a les 12.
1: Sempre depèn. Sí. N'hi ha que esmorzen a les 7 de la tarda i n'hi ha que brenen a les 8 del matí.
2: També.
1: Vull dir, això depèn.
2: Bueno, pues cadascú, perquè el que l'afortunat pot triar l'hora que vulgui anar-hi.
1: Sí.
2: Doncs ja està. I ara sí que en senten l'hora que és.
1: Sí, no tenim temps de recollir alguna trucada si truquen.
2: I si no truquen, si no publicitat també no en tenim. I si no... Posem mitja sardana i després l'acabem.
1: No, mitja no. Les mitges mai són plenes.
2: Mai.
1: Ens falta un minut i escaig.
2: Què fem amb
1: bé,
2: aquest minut?
1: Bé, el que sí puc dir és que si un ve de matí al mercat de Tordera,
2: sí.
1: Si es lleva de matí, sí. Que n'hi ha que a les 7 ja hi són...
2: Sí, tant, jo m'he trobat, sí.
1: Eh que sí?
2: Jo hi he anat a
1: però
2: les 7.
1: Però si vens... Tu, com jo, ara a aquesta hora, que vinc allà a quarts de vuit o les vuit,
2: tu vens més tard, sí.
1: Dóna gust veure l'alegria dels paradistes, com van muntant les parades, van exposant el seu gènere.
2: Això haurien de fer un vídeo.
1: Això és que l'il·lusió d'aquesta gent
2: és viure
1: per parar al mercat el diumenge a Tordera és per retratar, com dius tu.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I porten la canalla, i porten els avis, i, o sigui que els ajuden, eh? Vull dir, és unes famílies...
2: I si no porten la família, avui m'he fixat en una senyora que muntava tota la seva parada, que era llarga, amb una rapidesa, ha començat a posar allà on anirà tot el exposat, el que vol vendre, però després s'ha posat toldos. I ho feia amb una agilitat que jo no seria capaç de fer-ho.
1: Clar que no.
2: En un moment...
1: Aquesta senyora devia tenir 20 anys, no?
2: No, que era gran. I no sé com s'ho ha fet, però ha muntat molt ràpidament.
1: Home, era això, la força de la costum.
2: Ara, l'experiència, la mare de la ciència.
1: Bé, jo, ara que ja arribem a les 10, poso la sintonia, esperant que el nostre company en Genís
2: baixi,
1: ens vingui, i així tots contents quan escoltem el seu informatiu.
2: Notícies fresques del matí de diumenge. Matí de sol.
5: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Doncs ara sí, arribem a les 10 del matí. Comencem a repassar aquestes notícies d'avui diumenge, començant també amb la parròquia de Tordera, que ja s'està preparant per celebrar la Diada de Corpus. Enguany a les 6 de la tarda, que ja començarà la processó fins al Mirador. I també comentar que aquest any es repetirà l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça d'Església i també al Mirador. El Corpus, que com a molts pobles de Catalunya, s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. Per tant, a les 6 de la tarda, a la parròquia, doncs, que ja començarà aquesta processó fins al mateix Mirador. Més notícies a Tordera, perquè l'Ajuntament culmina el desallotjament d'un bloc de pisos ocupat il·legalment al barri de Sant Pere. L'operatiu posa fi a un complex procés de 3 anys que va dur a terme sense incidents i s'ha convertit en el model de treball que el consistori aplicarà en altres casos d'ocupació al municipi. Aquesta operació, que va comptar amb el desplegament de policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra, i es va desenvolupar amb normalitat sense cap incident. També, durant l'operatiu, es va produir la detenció d'una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública. El desallotjament, que és resultat, comentàvem, de gairebé 3 anys de treball intens per part del consistori, amb l'objectiu de resoldre una problemàtica que afectava la convivència i la seguretat veïnal. Malgrat aquest resultat, el govern vol posar en manifest les limitacions i dificultats trobades durant el procés i reclama a les institucions una major implicació i també establiment d'eines legals per donar respostes eficaces a la ciutadania. L'Ajuntament, que ha confirmat que el model de coordinació institucional i l'actuació judicial utilitzat en aquest bloc de Sant Pere es replicarà en la resta de casos d'ocupació il·legal detectats al municipi. Encara més notícies d'avui diumenge. I és que fa uns dies es va saber que es va aprovar el projecte de la nova deixalleria de Tordera. No pas endavant per aquesta instal·lació, que en els darrers dies s'ha aprovat i un cop finalitza el procés d'exposició pública ja es podrà licitar la nova deixalleria, que tindrà una ubicació nova a la zona del polígon industrial de Can Boscà Sud. I el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, que destacava que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei, deia, tindrà més contenidors i això permetrà una millor separació de residus. La previsió per aquesta nova deixalleria pot estar acabada i prevista per finals de 2027. A més d'aquestes notícies, també s'ha engegat la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. Ahir dissabte es va dur a terme la primera de les 3 sessions en les quals es parla i es conscienciar sobretot d'aquestes altes temperatures i del que pot arribar a provocar. El que sí que podem dir és que aquesta primera jornada que va ser ahir no serà la primera de les 3 horaris i dates del 13 i 20 de juny. Repetim, del 13 i 20 de juny, per tant, les properes setmanes, que també es duran a terme aquest cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi. Sobretot deien que incideixen amb la prevenció davant d'una situació d'incendi forestal i, no obstant això, les autoritats que reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestals i les condicions climàtiques d'avui dia. Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundància de bosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui bastant alt. Amb això, que acabem amb una darrera notícia d'esports, i és que aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Memorial Josep Barceló, un torneig de futbol base que ja s'ha consolidat, està més que consolidat al municipi, amb una presència de 140 partits i 35 clubs diferents, entre ells el Futbol Club Barcelona, la Reial Societat i el Villarreal, que comptaran amb les seves categories S10, S11, S12 o també a la vi femení i modalitat de futbol inclusiu. Tordera, per tant, torna a ser l'epicentre d'aquest futbol base amb unes finals que es duran a terme el dia d'avui. La majoria de partits ja es van dur a terme ahir, per tant, avui, que es disputaran aquestes finals, i Ràdio Tordera que oferirà el servei de retransmissió des de les 4 aproximadament fins les 6, que es duran a terme totes aquestes finals. Per tant, les podreu seguir al canal de YouTube. Acabem amb un breu repàs del temps. Comentàvem que tornen aquestes temperatures càlides després d'aquests 2 dies, dijous i divendres, de més nuvolositat, més inclús de pluges. Avui, que tal com va passar ahir, ja torna aquesta calor, amb temperatures que van pujant una mica més cada dia, i el sol, doncs, que marcarà el dia d'avui, i no s'esperaran pluges.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Doncs segona hora del matí de sardanes. Nosaltres, en Salvador i en Joan Madrid, estem aquí a punt per rebre trucades o per dedicar sardanes, que la primera hora pues, ha estat bastant exhaustiva demanant sardanes per dedicar-les. A veure, què tenim? Trucades, Salvador?
1: No.
0: O anem per feina?
1: Anem per feina.
0: Hem bueno, fet la sardana?
1: Tot és feina.
0: Hem fet la cançó que ens ha demanat en Xapallí?
1: No.
0: Vell Penedès?
1: Només hem posat...
0: una sardana.
1: Una sardana.
0: Bé, doncs ara sí que podem posar aquesta Vell Penedès, que la canta Ramon Caldú,
1: sí.
0: I en Joan Xapallí pues, ens l'ha demanat i la dedica a tothom que escolta aquest programa i a la seva família.
1: Doncs som-hi.

0: Bé, doncs nosaltres continuem en aquest matí de sardanes. Anirem per fer més sardanes, com per exemple que ens ha trucat la Vicenta de Blanes i que ens ha demanat una sardana que porta per títol Records de Calella i que doncs a ella la volia dedicar doncs, a totes les seves amistats i principalment doncs, a gent de Tordera, la Rosa i els seus amics. La Trasbuixada també, doncs, perquè són amigues íntimes.
1: Records de Calella, de Vicenç Bou.
0: Sí, aquesta és la sardana que podem escoltar ara.
1: Doncs som-hi.
0: Endavant.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Bé, aquesta sardana que havíem escoltat, recorda que l'Ella ens havia demanat també la Teresa Boixeda per dedicar-la als seus fills, als seus nets, i també doncs, entre Vicenta i Teresa pues, hi havia una mica d'així, que són Vicent, amigues.
5: En Vicenç Bou s'hi va lluir amb aquesta sardana.
4: Molt bonica, molt bonica. I ara anirem per fer una altra de les sardanes que també són molt boniques, eh? És que totes ho són. Totes. Però esclar, com que no em fas cas, tu... La Josefina Fullà ha demanat una sardana que porta per títol Dolces Carícies, d'en Pere Massats. I aquesta l'ha dedicat als seus germanes, en Joan, la Conxita, que és el seu tiet de Blanes, amb la seva parella, i per tots nosaltres, la Pilar Bataller, doncs, la Josefina Fullà, avui s'ha aixecat d'hora, i ha tingut temps de dedicar-nos tot això.
5: Molt bé.
4: L'escoltem?

0: I tornem a ser aquí, no sé si tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hombre, de Vilabajo, al grup dels Mussols.
2: Àngel, Mirem...
1: Bueno, vota-li com vulguis.
0: Home, si tu canvies de nom cada dos per tres, eh?
1: Bueno, jo m'obliguen...
0: T'obliguen amb una pistola, amb, sí, una, amb una escopeta d'aquestes de matar senglars.
1: No, a mosquits. Bueno, no sé quines sardanes teniu per
0: també,
1: posar.
0: Home, t'has aixecat d'hora, eh? Perquè nosaltres els exigim totes a primera hora. Però ara te podem
2: una
0: dir alguna.
1: A primera hora encara no hi era aquí.
0: No.
2: Això no poder t'equivoques.
0: Tu no hi eres. A veure, va.
2: Tenim una que és maca, que és en Josep i la Montserrat.
0: Oh, en Josep i la Montserrat, nano.
2: Què et diu això?
0: És de la Vicenç Coromines.
1: Bueno, vas aquesta mateixa.
0: No, vinga, home. Sí, home. No coneix cap Josep ni cap Montserrat, tu?
1: En conec, de sobres,
2: sí,
1: moltes,
2: home,
1: moltes.
2: Sí, per això.
0: Ja està,
1: de sobres, no, moltes.
2: No sobra mai, eh?
1: No. Sí, bueno, no. Doncs aquesta dedicarem a la Quimeta Puig, la Julita Masó i la Dolors de la Borlesteria. Sí. I ara, si me'n dius una decantada...
0: Va, digue-li, digue-li.
2: Ah, jo no sé.
0: Mira, ja... cantada hi ha l'Angelina, que tinc la demanada, és, sí, molt maca.
2: Sí, que canta la Nina i el Frederic.
0: Després hi ha Benvinguts, que ja l'han demanat. Hi ha Sardana dels Enamorats. Tercera que... Primavera, d'en Calduc.
1: Ja és la mateixa.
0: Sí, és la Tercera Primavera.
2: La Tercera Primavera és del grup Marinada, eh?
0: Grup Marinada.
1: Ah, sí, és on es va d'en Calduc.
2: No.
0: Ai, ai, com ho he mirat jo. Ah, Sardana dels Enamorats és d'en Calduc, sí. Sí. Has de demanar Sardana dels Enamorats, rei.
2: Sí.
1: Bueno, doncs aquesta mateixa, vinga.
2: Vinga.
0: Els Enamorats,
1: va. Aquesta la dedicarem a vosaltres i a tothom.
2: Ah, molt bé.
0: Ah, molt bé, estem molt contents.
1: I a tots els Mussols.
0: Pobrets, eh? Que si no els hi diu res, al final aniran a volar a un altre castell.
2: Clar.
0: Sí. Els Mussols estan als castells.
2: Una altra branca es buscaran. Molt bé, Àngel, vinga.
1: Bueno, vinga.
2: Que tinguis bon dia.
0: Adéu. I tenim més trucades. Bon dia.
3: Sí. Hola, bon dia. Soc la Consol Chauvet.
2: Ah, tenim una per la Consol, que sí?
0: Consol. Sí, tenim una sardana per la Consol.
3: Teniu una sardana per mi,
0: mira que tarda a demanar-la, per això.
2: No sé, les nenes maques... Tu, les nenes maques de Santa Susana.
3: Perdona, no és perquè enxequi tard, és perquè em puguin escoltar els meus nets, eh?
0: Ah, ara ja ho sabem, dona, és que no ens ho dius mai, això. Hola, nets, avui hi ha la iaia.
3: Però al final...
0: Nets, hi ha la iaia.
3: Sí, aquestes són les noies maques de Santa Susana. Moltes gràcies a en Lluís i la Benita, eh?
2: Ah, sí.
3: Bueno,
2: sí,
3: sí. I a vosaltres, vale?
0: Moltes gràcies.
3: Aquestes són les noies maques de Santa Susana i després cantada aquesta sardana dels Enamorats.
2: Ai, aquesta s'hi apunta tothom, eh?
0: Sí, perquè sí, tothom està enamorat.
3: És que més o menys tots estem una mica enamorats, ai, eh? D'alguna cosa o altra.
2: Sí, quan ves molt maco i quan marxa...
3: Sí, diu, l'amor se'n va, però ella es queda. Sí. Diuen.
2: Hi ha una pena així, una mica.
3: Bueno, però no es pot perdre mai l'il·lusió. Vale. No, també però, la dedico clar. Al meu home, que mai li dedico sardana, ara, perquè no ara. Li agrada
0: ja
3: que sigui ell, però sí que li dedico. Vale?
0: Ah,
3: i també m'afegeixo a la Santa Espina. Aquesta me la dedico a mi mateixa.
0: Molt
3: i aquesta
0: bé.
3: Dels nois de Santa Susanna i Sardana dels Anuars la dedico a vosaltres, a tu, Joan Madrid, i a
0: gràcies.
3: Tu, Salvador, gràcies pel programa, sou molt bons vosaltres.
2: Ai,
3: i després,
2: de Déu,
3: com sempre,
0: trossos de pa amb sucre.
2: Que farem uns fums.
3: Bueno, vosaltres valeix.
0: Com sortim de la ràdio i una nova boira aquí a la plaça.
2: molt bé, Consol.
3: Bueno, i la dedico als meus nets, com sempre, en Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, l'Elna, l'Alguer... i molt especialment a la Júlia, perquè ell va fer el final de curs del Palau de la Música i va cantar i va ballar molt bé. Eh?
0: Molt bé, això és un bo.
3: Bueno, allò, mira, amor de iaia, eh?
0: Molt
3: també.
0: Bé, les iaies.
3: No, que sí, que sí, que sí.
2: Que sí.
3: I a tothom que escolta Ràdio Tordera, la Maria de Mà Julià, que sé que ens escolta, en Joan Xampallí, en Lluís Pilar Benita, i, bueno, i a tota aquesta gent que fan la feina i treballen per celebrar el Memorial Barceló. Pues okay. Moltes gràcies a tots ells i endavant.
2: Molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies a tothom.
0: Adéu,
3: bon dia, bon diumenge.
0: Què farem ara? Una altra trucada. Hola, bon dia. ¿Con quién hablo? ¿Que hablo con alguien?
2: ¿En Mar Massaguer? No.
0: No ho sé, perquè en Mar Massaguer sempre tarda mitja hora que fa.
2: A veure...
0: Hola, hola. Ja ha penjat. Ha penjat, per tant, anem per
2: Te
0: sardana.
2: Te colgué, amigo mío.
0: Anem per sardanes, perquè hi havia una sardana que ens havien demanat aquí a la colla dels 40, era?
2: Home... Vols dir que vas molt embalat?
0: Ah, no, no, que hem d'anar per la Quimeta Puig, ara. Eh?
2: Ara en Joan...
0: Ens ha demanat la sardana 18, que és sempre per tu.
2: Ara toca la Quimeta Puig.
0: Sí.
2: Espera't, que la que ha marxat potser ha tornat. Hola.
0: Hola.
4: Bon dia.
2: Veus?
0: Hola, Mercè. Has marxat i no has tornat? Has que
4: torna. No, se m'ha tallat.
2: Com la Salomé.
0: Ai,
2: se'n
0: sí.
2: va anar.
4: Sí.
0: Mercè.
4: Tens tota la raó. S'ha tallat
0: ja...
4: i he pensat que éreu vosaltres que...
2: Poder és culpa nostra,
0: sí,
2: de vegades.
4: No, vull dir que...
0: És molt nerviosa, que... en Salvador.
2: Sí. Soy un nervio.
4: Oi, oi, oi. Quina parella que feu, mare
0: ai,
4: meva.
0: Ai, ai, ai.
2: Sí.
4: Feu passar el rato molt bé.
0: Això
2: bueno,
0: és el que volem.
2: Ens alegrem,
0: doncs. Bon diumenge a tots.
4: Sí, i tant, i tant. Bé, doncs, me posareu...
2: Tenim, quina tenim?
4: Afegiu-me.
2: T'afegim?
0: Afegim a un.
4: Sí.
2: No sé si t'hem d'afegir ja. Sí, vols dir?
4: Ah,
0: no, no,
4: tu mateix,
0: si ell es vol afegir, si ell es vol afegir, no, no sé, jo.
4: No, m'és igual.
2: Allò, el pegamento y medio. Te pegamos.
0: Mira,
4: ai, tant.
0: Ja, mira, hi ha una que pot ser bona, de Lluís
4: sí.
0: Moraleda, la Rambla de les Flors. I com que tu tens aquest jardí tan maco.
2: Ai,
4: sí, però...
0: No
4: ja
0: és una rambla, no és una rambla, però bueno, Déu-n'hi-do,
2: bueno.
0: No?
4: Ai, Déu meu, doncs ja està. Ja, no, una rambla no és, no.
2: No. Mercè, que en Joan Madrid t'ha triat la sardana més llarga de totes.
0: Veus? 5 minuts, eh? 5
4: ah,
0: minuts.
4: Però és maca, Salvador?
2: Ai, tant que sí.
0: Ell els escolta
4: perquè...
0: totes. Ara si ara digues
2: que és
0: lletja...
2: En Moraleda ho fa molt bé.
0: Se té maca, sí.
4: Vale, vale, doncs ja està bé.
0: Val bé, doncs. T'ha tocat, t'ha tocat.
2: T'ha tocat.
4: Ai, Déu meu. Bé, doncs mira, doncs a tota la meva família i a tota l'audiència, a tothom que estigui escoltant el programa.
0: Molt bé.
4: I així en fem a via.
0: Gràcies, Mercè.
4: A vosaltres. Adéu.
0: Adéu. Tens més trucades?
2: Penso que sí.
0: Eh? Van arribant, eh?
2: Aviam.
0: De mico en mico, mil i pico. Bon dia!
5: Bon dia pel dematí.
0: Hombre! Oh, que és, sí. Oh, que està tan agressiu.
2: Sembla en Salvador. Que està lluny aquest noi, eh?
0: Em sembla que és en Salvador.
5: Molt lluny, molt.
0: No, que és en Salvador.
2: Sí, tan però està lluny. Sí.
0: Ah, no, lluny no. Salvador, que estàs aquí a veure'm un racó.
5: Sí, no, a veure... Avui dia no hi ha distàncies amb el telèfon, ni lluny ni la vora.
2: Sí, senyor, sí.
0: Molt bé, què ens vols dir, Salvador?
5: Mira, dedicarem a tota la tropa una sardana... Ai, sí, la número 2.
0: La número 2, Calella, ma princesa.
5: Veus?
2: Carai,
5: aquesta, doncs.
2: Ha estat escoltant aquest en Salvador.
0: És l'únic que ens escolta, em sembla, com diem les sardanes.
5: Clar, ho hem de dir per número, així no falles, perquè...
0: Ara.
5: Això, sí.
0: Sí. Hombre, tu...
2: Molt serà que després de tant d'esperar-te i saber el número i tot, al final t'hàgim de dir, escolta, t'afegim a la 18.
0: Ara, poder, ah. també podria ser.
5: Ah, exacte, jo diré, hòstia, la 18 quina és? Ah.
2: Això, bueno, sempre per tu.
0: Sempre per tu, també és maca, eh? També és maca,
5: també.
0: Sempre per tu. O sigui que si falla
5: quin
0: una,
5: número és?
0: Tu no pateixis, aquesta és la 18.
5: Ah, la 18.
0: Vale. Sí. Tu no pateixis que si no serà la 18, serà la 2.
5: I si no, la 19.
0: Ah, la 19, ja també, Sol de Banyuls.
5: Sí, veus?
0: Corrat Saló, també és maca.
5: També.
0: És que totes són maques.
2: Totes.
5: I tant. I el que no t'agrada és perquè no vols, i ja està.
0: Ara, o perquè no l'escoltes.
5: Sí. Vinga, anem per feina.
0: Anem, va, vinga.
2: Sí,
0: va. A qui la vas dedicar?
5: En Rafael Planes, la seva Dolors, en Joan Martori, la Clàudia, l'Antonio Cuenca i la seva Carmen, la Joana Molins i el seu Vicenç, les cosines, també Carmen Manresa, la de Cala Ocellet de Mataró, la Quimeta Puig i no sé, i tothom.
0: Molt bé, doncs, Salvador. I vos,
5: bueno, tothom vol dir vosaltres també.
0: Ah, doncs, home, ens hi tu.
2: Com diria aquell d'allò, moltes Garcies.
0: Moltes Garcies? Sí que n'hi ha de Garcies.
5: Molt bé, Salvador,
2: sí. Que vagi bé.
0: Adéu.
5: Molt bé, gràcies, bon dia a tothom.
0: Bon dia, adéu. Què fem ara, què fem?
2: Això, tu me diràs, posem mira, publicitat, perquè sembla que...
0: T'agrada, posar publicitat.
2: Vols dir que no està tota duplicada?
0: A mi sembla que sí, eh?
2: Tenim, jo, escolta, em faig de publicitat.
0: Vinga, va.
6: 107.1 FM.
0: Els quan t'ho he dit, que n'hi havia castellà. Tres vegades.
2: Tres, sí.
0: Aquesta és la segona.
2: No vols caldo, tres tasses.
0: Doncs ara sí, la Quimeta Puig tindrà la sort d'escoltar una sardana sempre per tu, d'en Josep Coll, que ella ja l'ha dedicat a totes les seves amistats i a tota la família i tots els que escoltem la ràdio. Doncs, Quimeta Puig, aquí tenim una sardana molt bonica per tu i el títol és Sempre per tu.

0: Doncs continuem en el Matí de Sardanes i nosaltres que anem complimentant les trucades i ara sembla que en tinc una. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ai, aquesta gent de Vidreres que són macos, eh?
1: De Vidreres, sí, senyor.
0: La Rosa.
2: La Rosa de Vidreres.
0: Que sou guapes, eh? Totes les dones de Vidreres.
2: Que tenen uns restaurants per allà, que Déu-n'hi-do, eh?
0: Oh, sí, per anar a fer aquí un àpat. Venen peix, eh, també, així ben preparat, eh?
2: Home, com tots els pobles, no?
0: No, però esclar, allà...
2: Tenen a Can Pou, que fan uns cargols de la planxa.
0: A Can Pou, ara volia dir-ho, és que m'ha aixafat.
2: A Can Magí, que també Déu-n'hi-do.
1: Can Magí, hi ha molts llocs per anar a menjar, molts.
0: Veus, doncs, un dia ens haurem de trobar amb la Rosa, que ens convidi.
2: I anar a fer una paella.
1: Bueno, per què no?
0: Bé, Rosa.
1: Ja m'agradaria conèixer-vos a tots. Bueno, en Joan m'ha dit, em sembla que el conec.
0: Sí, que ens coneixem de fa anys.
2: El coneix tothom.
0: Molts anys. No, abans que fèiem la trobada del Matí de Sardanes, te'n recorda, Rosa?
1: Vale.
0: Eh? Doncs sí, vale. Sí que me'n recordo.
1: Bé, jo me'n recordo de les sardanes, me'n recordo que tota la vida n'he ballat i n'he sapigut, però me'n recordo de com me vau fer padrina d'aquest programa.
0: Clar que sí. És que al Matí de Sardanes feien padrins i padrines.
1: Ah, però ja no ho feu, això.
0: No ho fem perquè...
2: Clar, com que no ens porteu tortell.
0: No, ens porteu tortell. Si la padrina no porta tortells, no podem pas fer-ho.
2: Clar.
1: És terrible, eh? És terrible.
0: Aquest en Salvador molt.
1: Bé, no, així en seu passant de matí molt maco.
0: Sí, esperem que sí. Eh? Molt bé, doncs ara què ens has de dir, Rosa? Quina sardana t'agradaria escoltar?
1: Mira, que no sigui cantada, això sí. No m'agraden gaire les cantades.
0: Mira, que jo te volia cantar.
1: Bueno.
0: Ara jo que li volia cantar una a la Rosa, ara no em deixa cantar.
1: Canta, ja
0: t'escolto. Canta,
2: tu canta.
0: La tercera primavera.
2: Ufa, ui.
0: És maca, aquesta.
1: Vaja, ja veig que aquesta va dedicada a mi, la tercera primavera.
0: Jo també sóc de la tercera primavera, ja.
1: Ah, també?
0: Hombre. No sé. Bueno.
1: Per molts anys i que puguem ser de la quarta.
0: I tant, que sí. Si no ens hi volen, els hi fotrem una puntada de peu al cul.
1: Que ens trobaran a faltar que no hi
0: hagi. I tant, que sí. Perquè és que la gent és molt avorrida, ara. Últimament.
1: Ai, sí.
0: No saben viure.
2: Ai, mare. Vinga.
0: Anem per la sardana. Quina voldries escoltar? Una que no sigui cantada. Va, Salvador, te la deixo triar.
2: Bueno, no sé si l'haurem d'afegir, però de moment n'hi podem posar una. Una que se'n diu... Aquesta, Les Flors Esventades, que és en Ricard Viladesau.
0: Flors Esventades.
1: Ja, ja
0: m'ha parit. Rosa de Vidreres, Flors Esventades, eh? Ui. Després no queixis si t'escabelles, eh?
1: No, no m'agrada escabellar-me, eh? M'agrada anar ben pentinada.
0: Ah, escolta, ara que en Salvador la ben fumuda.
1: Soc vella, però soc molt pretensiosa.
2: Clar, s'ha de ser presumit,
1: sí,
2: aquesta vida.
1: És ara... sí?
2: I tant.
0: Però les iaies què feien? Sempre es posaven una red...
2: No s'ho veia tu. Deixa estar.
1: Sí, això ara ja no es fa servir.
2: Ja no es fa, això. Aquest noi no va mai a la perruqueria, eh?
0: No, que tinc el cap pelat.
1: És clar, així no. Però jo veig cada setmana, perquè em posi maca.
2: Ben fet. A qui la dedica, Rosa?
1: Bueno, doncs la dedico, com sempre, a tots els cacatues, que per allà més havia.
0: Molt bé.
1: A vosaltres i per tot qui escolta la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: Les sardanes del dematí de Ràdio Tordera.
0: Pobre de tu, que no els escoltis. Vinga, bon dia.
2: Fins diumenge que ve.
0: Adéu. I anem per una altra trucada. Hola. Hola, quin eres?
3: Bon dia.
0: Ara, guaita, bon dia. A veure, aquest bon dia torna el dia.
3: Vull dir, encara hi soc a temps, eh?
0: Mira, la Pilar Taverner.
3: Ah, sí, que no m'havies conegut.
0: Encara no, nena, amb un bon dia així, tuam, no, perquè hi anaves en cotxe i tu amb el teu marit...
3: No, és que pensava que havies dit la Pilar Taverner.
0: No dius res.
3: Ah, doncs, bueno.
2: És un bon dia sota el coixí, això.
0: Bon
3: dia. Doncs soc la Pilar Taverner, sí.
0: La Pilar Taverner. I quina sardana voldria fer?
3: Bueno, voldria... Ja he fet tard, perquè m'agradava aquesta... No es recorda Calella.
0: Ah, no, ja hi va estar.
3: I ja fet tard, però és igual.
0: N'hi ha una altra, eh? Hi ha Calella amb la princesa.
3: Vale, doncs aquesta.
0: Sí? Doncs vinga.
3: No la conec, aquesta, però bueno, totes són maques.
0: Ja te la presentarem un dia.
3: Ah, vale. La vull dedicar a la meva veïna, Antònia, després el fill de la meva veïna, que també es diu Antonio.
0: Ah, sí, l'Antonio ja el
3: conec. I tots els Antonios, l'Antonio Cuenca, que també el sento que truca.
0: Sí.
3: També per ell.
0: Esclar, el dia 13 de Sant Antonio, no? Ja és el 13, no?
2: Bueno, hi ha tants de dies de Sant Antoni que també
3: un ja és... No, però...
2: Cada mes hi ha un Sant Antoni.
3: Jo el que conec és el dia 13, no?
0: Va, a veure, com jo,
2: el
0: Can Salvador. Els altres, el famós, els altres ja han passat, Sant Antoni Abad, Sant Antoni dels Burros...
3: Clar. Ah, sí.
2: I com que burros sempre... hi han...
3: Jo sempre he conegut el d'aquest del dia 13.
0: Molt bé. Doncs vinga.
3: Però bueno, els dic aquest a tots els Antonius i vosaltres que tingueu un bon programa.
2: No, molt bé.
3: Moltes gràcies. Un bon programa que ja queda poquet.
0: Tenim ja una hora i mitja, quasi dues. Sí, molt bé, Pilar, doncs.
2: El que tenim és molta publicitat per posar.
0: Gràcies per trucar. Fins la setmana vinent,
3: bueno,
0: si Déu vol.
3: Això és bo, molta publicitat.
0: Clar que sí.
3: Tot és bo, eh?
0: Tot és portar diners a la ràdio i col·laborar.
2: Això. Bon dia.
0: Vinga, bon dia. Adéu, Pilar.
2: Això de portar diners a la ràdio...
0: Home... Home, tu,
2: hem
0: de posar una bústia aquí, que tothom que vulgui posar un sobre amb diners serà ben arribat.
2: Sí, faran cua.
0: Podria ser.
2: Sí, sí,
0: no,
2: segur.
0: Tot és intentar-ho.
2: Sí. Posem publicitat.
0: Sí, posem.
2: Si és que vol sortir-ne.
0: Vinga.
4: 107.1 FM. Ara sí. Ràdio Tordera.
5: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
6: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
7: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
5: Lletres.
8: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
5: Llibres.
9: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar... diferents obres de la famosa escriptora,
6: sí.
9: I ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
5: Sí.

0: Ei, la ràdio.
1: Què ha passat? Que hi ha una trucada que s'està... Sí. Sortint, vol fer propaganda de gratis, eh?
0: Sí, no. Hola. Sé, porto aquí una marxa.
1: Hola, bon dia. No es pot fer propaganda de gratis, eh? Saps? Ha penjat. Home, volia fer propaganda sense pagar, eh? A veure, tenim una altra trucada. Hola, bon dia.
0: No, no, de res, de res. No?
1: Doncs mira, anem per la sardana.
0: Aquesta trucada ho ha bloquejat tot.
1: Tot. Ara anem per en Joan Martori. Joan Martori ens ha trucat i volia escoltar una sardana com la Festa dels Pubills, d'en Joan Lázaro.
0: Sí, senyor.
1: I l'ha dedicat amb el senyor d'en Planes, amb en Planes, a la família Molins, al senyor família Cuenca i a tots els seus amics. Doncs, com no, escoltarem aquesta bonica sardana.
0: Molt bonica.
1: La Festa dels Pubills.

0: Bé, doncs anem a complimentar més sardanes que ens han demanat, el 93-764-2893. Anirem després a fer una sardana que ens ha demanat l'Antònia de Blanes i li agradaria escoltar una sardana que porta Camí de Núria, del Ramon Serrat, i l'ha dedicat pues, a totes les seves amistats i a nosaltres.
1: Camí de Núria.
0: Camí de Núria, quin des tenim?

0: Bé, doncs nosaltres continuem en el matí de sardanes. No sabem si ha arribat alguna altra trucada.
1: Tenim temps de posar una sardana.
0: Tenim temps de posar una sardana. Doncs mira, en aquest mateix... D'això tenim una sardana que és la número... A veure, no.
1: Ara és una 25, de cantada.
0: 25, cantada, dura 3 minuts 49, la sardana
1: Perfecte.
0: Dels enamorats.
1: Sí.
0: I canta en Ramon Caldó, que ens l'ha demanat l'Antoni de Blanes igualment. Que, aquesta.
1: La Montse, l'Àngel Miret...
0: I també hi ha servit...
1: Consol
0: també,
1: Jouvet.
0: La Consol Jouvet, també, i l'Àngel. Doncs anem per aquesta sardana.
1: La sardana dels enamorats.
0: Canta en Ramon Caldó.
1: Doncs que canti, i que canti bé, eh?
0: Ara, pobre d'ell.

0: Bé, doncs nosaltres que continuem en el matí de sardanes, falten dos minutets per arribar a aquests informatius que es porta el nostre company, però sí que direm, doncs, que aquest programa el patrocina Bar Cal Terrassà.
1: Amb un vermut per dues persones, no?
0: Ah, això mateix. Dues I que són... aquest vermut és un vermut complet.
1: Bueno, ja de complet, tot trobo... depèn de la gana que es tingui.
0: Jo trobo que sí, va un, amb un acompanyant...
1: No s'ho acaben.
0: No s'ho acaben. Hi ha una paperina de patates... una bandeja d'escopinyes.
1: Carai.
0: O barbareixos, el que vulgueu. Hi ha fuet, hi ha el vermut negre, hi ha olives. És que està complet.
1: Que és com els d'abans.
0: Com els d'abans. A més, el vermut és d'allà d'Arenys de Munt.
1: Què d'Arenys de Munt?
0: No sé com se diu aquell vermut. Com se diu aquell vermut? Hi ha una marca preferent.
1: D'Arenys de Munt?
0: Sí.
1: Te l'has inventat, eh?
0: No, hi ha una marca que... Oh, ja li preguntarem a en Joan.
1: Sí.
0: És una marca preferent d'un vermut molt bo, vermut sí, negre.
1: Serà de Vilassar, poder, no?
0: O Vilassar, doncs Vilassar. Vilassar de dalt, Vilassar.
1: Tenim una trucada, l'agafem en un segon.
0: L'agafem en un segon. Mentre,
1: mentre hola, qui hi ha?
0: I deixo pesto amb aquest noi.
1: Hola.
0: Hola, qui hi ha?
2: Hola, bon dia.
1: Qui és?
0: Amb qui parlem?
2: Qui sóc? A veure si adivines.
0: La Rosa
2: Mallol.
0: Bon dia.
1: Tenim els informatius. T'has d'afanyar, vale. Rosa.
0: Has de dir una cosa és més
2: igual.
0: Ràpida.
2: Posa una sardana per tots els paletes de Tordera que dissabte a Sant Antoni perquè ho puguin celebrar bé i tinguin tots un que gaudeixin d'un bon dia.
1: Molt bé,
2: vale,
1: Rosa.
2: Vinga, maco.
0: Adéu. Bé, doncs nosaltres que ja ens passem amb aquest noi.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Entrem ja en clau d'informatius. Comencem ara mateix a les 11 i un minut exactament del matí amb l'Ajuntament de Tordera, que aquesta passada setmana culminava el desallotjament d'un bloc de pisos ocupat il·legalment a Sant Pere, un operatiu que posava fi a un complex procés de 3 anys que es va dur a terme sense incidents i s'ha convertit en el model de treball que el consistori aplicarà a altres casos d'ocupació al municipi. A principis de setmana, un bloc de 6 habitatges situat al carrer Ramon y Cajal, al veïnat de Sant Pere, va ser desallotjat, com comentàvem, en un compliment d'una resolució judicial, una operació on van actuar policia local de Tordera i Mossos d'Esquadra i es va desenvolupar amb normalitat. Durant l'operatiu que sí que es va produir la detenció d'una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública, el desallotjament que ha resultat gairebé 3 anys de treball intens per part del consistori amb l'objectiu de resoldre aquesta problemàtica que afectava la salut i la seguretat dels veïns. D'altra banda, encara més notícies d'aquí a Tordera, aquest cap de setmana, que el Memorial Josep Barceló s'està disputant aquí al municipi la seva 27a edició, una edició on s'estan disputant 140 partits amb 35 clubs diferents, entre ells Pedreres del Futbol Club Barcelona, Reial Societat, Villarreal, entre molts d'altres del país. També aquest any com a novetat s'ha fet un canvi pel que fa a la cerimònia de cloenda i és que s'ha deixat de fer per canviar-la per aquesta cerimònia d'obertura del torneig, facilitant així doncs, a tots els equips que ja han acabat els seus partits un cop acabat el dissabte puguin descansar i també la resta que tinguin les finals concentrar-se pels partits. D'altra banda, també comentar que aquests torneigs ha disputat els partits les categories de S10, S11, S12 i a més a la B femení i una modalitat de futbol inclusiu. Per tant, el torneig al Memorial Josep Barceló que es referma un any més aquesta aquesta edició al gran futbol base que hi ha al país. Encara més notícies, i és que dilluns al matí es va dur a terme aquest desallotjament, però comentàvem també una darrera notícia del Maresme, la final del concurs del Maresme Music, que ja té data i es farà el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt, el concurs de música jove del Maresme, Maresme Music, que arriba a la 22a edició i que es consolida com un dels espais de referència per la promoció de nous talents musicals a la comarca, d'un festival que ja han sortit diferents artistes aquí al municipi, i aquesta edició d'enguany, que com comentem, es durà a terme doncs, a Sant Vicenç de Montalt. Els premis d'aquest 2026 serà una gravació d'un audiovisual en un estudi professional, també la participació en una fira professional amb acompanyament i assessorament de músics contrastats del país, la contractació remunerada d'un altre festival i, per tant, també el premi del públic i el premi local. Per tant, molts premis amb aquesta edició, una promoció que doncs, destaca i promou aquest talent musical local. Amb això que acabem el temps avui, un dia assolellat a Tordera i a tota la comarca, que aniran acompanyades doncs, d'aquesta pujada de temperatures d'ara cap als propers dies. Les pluges doncs, que ja han quedat enrere després d'aquests darrers dos dies, també ahir que ja vam tenir les primeres hores de sol, i avui que la tendència serà la mateixa de cara a la propera setmana.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tercera hora del programa.
1: Sí.
0: Per tant, heu d'afanyar-vos a trucar al 93-764-2893 si voleu participar per demanar una sardana i dedicar-la, o si no, per dir-nos que esteu aquí i podeu concursar en aquest vermut que ens presenta sempre el restaurant Bar Cal Terrassà. Per tant, nosaltres que continuem amb el programa, Matí de Sardanes.
1: Sí, i nosaltres hem afegit a la Rosa Maiola propera sardana que es tocarà, no?
0: La propera sardana que es tocarà serà, per exemple, que ens han demanat des de Breda. I és una sardana que... Quina sardana és?
1: I en Lluís també l'ha demanat, d'anell de plometatge.
0: Anells de plometatge, sí, sí, aquí està en Lluís apuntat. I doncs aquesta...
1: La Pilar Campany i ara la Rosa Maiol i afegim, no?
0: La Benita també... No, era la 10, no? No, la Benita no. La 9, Cal Perro Foquera, que ha demanat això, la Pilar de Breda, no?
1: Jo
0: que
1: crec
0: ha fet
1: sí,
0: una dedicatòria als fills, a la Carme, a l'Angelina, a en Joan, doncs aquests ha fet una dedicatòria a la Pilar de Breda, i doncs per tant anem a escoltar aquesta sardana, la colla dels 40. Ai, no,
1: no.
0: L'anell de prometatge, quina mania, eh?
1: Quina mania.
0: L'anell de prometatge.
1: Vinga.
0: Va, tira endavant, perquè si no me'n tornaré a enredar.

0: Ferràs. Molt bé, heu acabat bé.
1: Heu acabat bé, home. És important acabar bé.
0: Bé, no sé si tocava la sardana que l'havia demanat la Benita.
1: Sí.
0: Anem per aquí, anem bé?
1: I tant.
0: La colla dels 40.
1: A la colla dels 40.
0: Que no sé si hem afegit algú més.
1: Doncs,
0: a veure, doncs la colla dels 40, la número 10, no l'ha demanat ningú més. Doncs, per tant, la Benita ens dedica a tota l'audiència i als seus amics la colla dels 40 del mestre Xavier Forcada.
1: Una bonica sardana. Com totes.
0: Com totes, com totes.

0: capa final és una sardana cantada al final.
1: No, sí, l'he cantat jo, no?
0: Tenim una trucada.
1: Agafem la trucada, doncs. Aquí està rient algú, eh?
0: Hola.
2: Hola, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Maria. La tenim fitxada, ja.
0: Que és la Maria Maresma.
1: Sí.
0: Ah, hola, Maria.
1: Té una veu que per anar al Liceu.
0: Ostres, ja són tres, eh? Estàs fent...
1: Aquí?
2: Escolta, digue-me. Avui us heu superat, eh?
1: Sí, gràcies.
0: Superat?
1: De malament o de bé?
2: De bé, de bé.
1: Ah, anava de
2: bé.
0: És aquest en Joan, home, que ho embolica tot.
2: Us la dedico a vosaltres. M'afegiu a la que toca i ja està.
1: Mira, ara tocava la que demana en Lluís Pi.
0: Però la que toca és cantada, eh?
1: No.
2: És igual, sí, és igual.
1: Quina és la cantada?
0: De sardanes. Que és molt bonic.
1: Quina te toca? Quina toca
0: un recull de sardanes, la Quimeta.
1: Ah, aquesta l'ha demanat la Quima de Canet.
0: Ah,
1: sí.
0: Això, la
2: Quima. Bueno, us la dedico a vosaltres dos i a la Quimeta Puig.
1: Molt
0: bé,
1: doncs.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres a tu, tota sencera per tu.
2: Jo he trucat tard perquè us volia despistar, però me coneixeu igual.
1: Ja estàs fitxada. Aquí ens surt una llum vermella com ets tu. Alarma.
2: Molt bé. Alarma, alarma.
0: Alarma, sí. Telèfono rojo, Moscú, alarma.
2: Bueno, vinga, que acabeu de passar un bon dematí.
0: Igualment, gràcies.
2: Apa-la.
1: Cuida't molt.
2: Adéu.
1: Bé, doncs va, anem.
0: Una que...
1: Aquesta ha marxat, no volgut saber res d'aquesta sardana tan bonica.
0: De res.
1: Recull de sardanes, l'ha demanat una altra persona, no? També,
0: no,
1: la 26.
0: Un hip prou, no, la Quima de Canet.
1: La Quima de Canet. Ah, sí, sí, em pensava que n'hi havia una altra. No. Doncs vinga, per la Quima de Canet, que nosaltres l'estimem molt, aquesta tordarenca, que encara que diguem que és de Canet, és de Tordera.
0: Espera't que algú se n'ha arrepentit
1: a veure.
0: I ha tornat a trucar. Hola.
1: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Mira, la Montse. La Montse de Blanes.
0: La Montse mai nou.
1: Mai nou, mai nou. Tot és bé.
0: Ens fa trampa.
3: Tot nou.
0: Truca i no truca. No.
3: Sí, també... ja he trucat.
1: A on te vas afegir? A recull de sardanes?
0: Segur.
1: Perquè...
3: Oh.
1: I la tercera primavera encara no l'hem posat.
0: La tercera
3: primavera, que tothom tingui tercera, quarta, cinquena.
0: No, però aquesta no l'hem pas posat per ningú, Joan.
1: No, jo, ara, però
0: la tercera primavera.
1: Ah, jo tenia apuntat aquí, no?
0: Em sembla, ah, jo...
1: No, era la de la...
0: No.
1: Era la Chauvet, que era la 25, a més de la... No, doncs ha de ser Sardana dels Enamorats. O Recull de Sardanes.
0: Recull de Sardanes.
1: Recull de Sardanes. Totes les altres ja els hem tocat.
0: Posades, s'ha d'ajuntar.
1: Recull de Sardanes, s'has d'ajuntar.
3: M'ajunto. Me rejunto.
0: I si és guapo o guapa, doncs pues millor.
1: Mira, rejuntat sempre tens una experiència.
3: Cap allà.
1: Molt bé, què vols dedicar?
3: Com sempre, dedico a la meva mare, a tota la meva família, als meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
0: Molt bé, doncs.
1: Moltes gràcies, bon ser per tu
3: bon
1: també.
3: Bon diumenge, bona setmana.
1: Gràcies.
3: Adéu.
1: Va, doncs, mira, la ja punxem? Està. Recull de sardanes. Club La Barretina.
0: La publicitat, a veure si es compleix o no.
1: Espera.
4: 107.1 FM. Tordera.
1: Ja està. Ja t'ho deia jo. Ah, no. Encara sortirà ara.
5: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
1: Gim.
0: Doncs sí.
1: Era ximpom, ja ho deia.
0: I ara posem aquesta, doncs, recull de sardanes per tota aquesta gent.
1: Sí, senyor.
0: Aquestes persones.
1: És del grup La Barretina.

0: Doncs una altra bonica sardana cantada que acabem d'escoltar per la Polifònica de Puig-reig. El grup La Barretina, que sempre me'n vaig d'una ratlla a l'altra. No passa res. Cuidado. Segur que no s'han donat compte, eh?
1: Sí, cuidado.
0: A la Fina de Palafolls.
1: Sí.
0: Ha demanat una sardana que porta per títol Sardanes de Sant Marçal.
1: Això mateix, de l'Aventura Tort, sí, sí.
0: I l'ha dedicat pues, a tota l'audiència en general i que la setmana vinent no ens trucarà perquè serà fora.
1: Ah.
0: Doncs escoltem-la ara i li dediquem a ella i al seu marit.
1: Això mateix.
0: Endavant.

0: Bé, doncs arribem per escoltar una altra de les sardanes que ens ha demanat la Montse de Cal Ocellet, que ens ha demanat una sardana que porta per nom Juny. No sé si hem apuntat a ningú més, em sembla que no. I la dedica al seu marit i a tota l'audiència en general, una sardana del mestre Juli Garreta. L'escoltem.
1: Espera't, aquí hi ha una trucada.
0: I tenim una trucada, doncs volem d'afegir. Hola, bon dia. Bon dia, tingui.
1: Ui, ui, ui.
0: ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días.
0: Ah, ¿estamos en Blanes?
2: ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás?
0: ¿Estamos en Blanes?
2: Sí.
0: Ah, la pareja del, la pareja del Joan.
1: Ah, la Conchita.
0: La Conchita.
2: Ah, mira. Ah, sí.
1: La Conchita.
0: La Conchita, muy bien.
1: La Conchita.
0: I la Conchita també.
1: Monroe, la Conchita Monroe.
0: Monroe, tu, hòstia.
1: És parenta de la Marilyn, Monroe.
0: Què dius, ara poc ho sabia?
2: Eso.
0: I pareja del Joan.
1: Quan havia de doblar la Marilyn Monroe, sortia ella.
2: És que... Per ella
0: i
2: el Joan, eh?
0: I això sí, ho hem de recordar.
2: Esteu molt divertits avui.
0: Avui hem de passar-ho
2: bé. Com sempre.
0: Sí,
2: ho feu molt bé.
0: Gràcies, Conchita.
2: Així és alegria i molt bé.
0: A veure, doncs, t'hem d'afegir amb una sardana que vulguis. O cantada o sense cantar. Quina sardana vols?
2: Igual, no, cantada no.
1: Doncs, la propera...
2: Totes posem, són maques,
0: posem
2: però
0: juny?
2: Cantada no ens agrada tant.
0: Te posarem aquesta del mes de juny, que
1: sí,
0: és molt maca.
1: Sí, aquesta és molt maca.
0: D'en Juli Garreta.
1: Sí, vinga.
0: Què et sembla?
2: Bueno. Molt bé.
0: Doncs la pots dedicar.
1: Al juny, perquè no s'acabi mai.
2: La dedico a Joan, a la família,
0: sí,
2: i a tots els que escolten Ràdio Tordera, que tinguem un bon dia.
1: Molt bé.
2: I salut.
0: Doncs igualment per en Joan i la Conchita.
1: Ah,
0: ja els hi digui vostè.
2: Vale, maco, molt bé.
0: Merci.
2: Ai, espera, que m'han descuidat de la Fina Collar.
0: Ah, pobra Fina.
1: Vinga.
2: Ai, la Fina, m'han d'acordar.
0: Avui ser molt matinera, avui.
1: Vinga. Sí.
2: Nosaltres no ho comptant.
1: Molt bé, Conchita, gràcies.
0: Gràcies, adéu. Tenim una altra trucada. Bon
3: Hola.
0: Dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Ai, quina persona més sèria.
1: Ui, Toni.
0: En Toni.
3: Oh,
0: és un bon dia, molt sec, Toni? Has de fer una mica de música.
1: Acaba de matar el xai. Acaba de matar el xai i està...
0: Ah, carai.
3: No, el xai no, avui no, avui.
0: Avui no?
3: Una mica d'entrapar d'atún i a córrer, tu.
0: Ja va bé, l'atún diu que cura.
3: No, què feu per aquí?
1: T'afegim en aquesta, eh?
0: Fent, hem
3: de fer... Sí, la de juny, que m'agrada.
1: La de juny.
3: L'he sentit anar a la Particel·la i m'ha agradat.
0: Veus?
1: Ah, també.
0: La Particel·la es copien, eh?
1: Ens han copiat, eh?
0: Ens han copiat, eh?
3: És igual,
0: ens copien el cartell.
1: Eh?
0: Això haurem d'amagar-ho, eh?
1: Sí, s'ha
0: d'amagar. Hem d'amagar el cartell que tenim per cada setmana.
1: Sí, sí.
0: Perquè ens el miren i ens
3: copien. Tenim competència.
0: Sí. Toni, qui la vas dedicar?
3: A veure, em la dedico a en Joan Xaparí, a en Joan Martori, a en Gavi Paes, a l'Enric i la Núria de Blanes, la Montse de Mataró, en Salvador Molins, en Aventura, els de Cantoies i els de Can Sureda. A vosaltres... i a tot Tordera que està escoltant el programa.
1: Això, Toni, de vosaltres us diuen els de Blanes antics,
0: vosaltres,
1: això, eh?
3: Vosaltres.
1: No, perdona, que està molt bé, que ho dic perquè m'agrada això, saps?
0: No li agrada.
1: Al Barcelona diem vosaltres i els de Blanes diuen vosaltres.
0: Nosaltres, sí.
3: Sí.
0: Jo dic...
3: T'agrada això?
1: Molt bé, sí, perfecte.
0: Ja l'has fet feliç.
3: I llavors... donar les gràcies a tots els que m'han felicitat, per encara que sigui dissabte que ve.
0: Ah, és el 13, el 13.
1: Sí.
0: Ja sabem que podem passar a buscar carmels el dia 13.
3: I jo, ma mare de Déu, farem batejada aquí al carrer, no pateixis.
0: Ah, això has de fer.
1: Sí, jo portaré el paraigua obert al revés.
0: Molt bé.
1: Vinga.
3: Vinga,
0: felicitats, adéu. Que vagi bé.
3: Bon dia.
0: Adéu.
3: Bon
0: dia.
1: Doncs vinga, ara anem amb aquesta, eh? Que s'hi ha afegit tanta gent.
0: Tanta gent que és
1: juny.
0: Juny de Juli Garreta.
1: Des de la Montse de Mataró, en
0: Toni
1: Joan
0: Cuenca,
1: eh?
0: I també
1: ara,
0: la Montse de Cal
1: Ocellet. I en Toni Cuenca.
0: Això, els hem afegit tots aquí, amb la Conchita i en Joan de Blanes.
1: Vinga, jo també m'hi afegeixo, perquè el juny m'agrada molt.
0: A mi també, ara com que estem amb ell.
1: Vinga.
0: Endavant.

0: I continuarem amb més sardanes. Teníem l'Àngel Miret, que ens havia demanat una sardana com en Josep i la Montserrat del mestre Vicenç Coromines.
1: Sí, doncs
0: aquesta sardana no ens l'havia demanat ningú més, per tant, per ell i tots els que han nomenat, l'escoltem seguidament.

I continuem en el matí de sardanes amb una sardana que ens ha demanat la Consol Chauvet, Les nenes maques de Santa Susana, i que és del mestre Josep Carbó.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Radio Tordera. Usted. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.

0: el moment del sorteig, oi?
1: Hem de fer un sorteig. Tenim 31 trucada.
0: Tu no me diguis, per perquè apostar. A mi m'és igual, perquè jo faig caure una bola.
1: Que xo. A veure, has fet sortir la bola.
0: El 22.
1: I ara jo haig de buscar el 22 en aquí la llista.
0: Busca.
1: 22, 22.
0: Busca.
1: On està això? Mira, l'Antoni Cuenca farà el vermut. L'Antoni Cuenca, amb el número 22, és afortunat. Per tant, amb la seva senyora, amb com qui vulgui, o vol venir amb mi, amb tu.
0: Vinga.
1: Antoni, a disfrutar. Posem un vermut per dues persones a Cal Terrassà.
0: I ara una sardana que afegirem tothom.
1: Ara la sardana Rambla de les Flors, que ens l'havia demanat la Mercè Garcia. Anirem també i afegirem la Rosa de Vidreres, la Pilar Taverner i en Salvador Molins, perquè ja no tenim més temps per punxar cap més, perquè encara ens queda la Santa Espina.
0: Sí.
1: De moment, escoltem la Rambla de les Flors, que és una sardana molt bonica i que la dediquem a tots aquesta gent que ens escolteu cada setmana. Lluís Moraleda.

0: I ara sí que arribem al punt i final del nostre programa. Un diumenge més us hem acompanyat Salvador Romans i Joan Madrid.
1: Per molts anys.
0: Puguem ser companys.
1: Puguin trucar tota aquesta gent que ho fan cada diumenge amb aquesta devoció. I moltes gràcies a tothom i fins la propera.
0: Us deixem amb la sardana, la Santa Espina, que la Consol Xobet...
1: Que avui
0: Xobet.
1: No ha trucat ni en Marc, que també la demana.
0: No, però Consol Xobet sí que s'hi ha afegit.
1: Ella sí.
0: Per tant, per tothom, la Santa Espina, per la Polifònica de Puig-reig.
1: I adeu-siau, fins la propera.
0: Fins la propera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui diumenge 7 de juny. Davant de l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania. El consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi els propers dies 13 i 20 de juny, que se sumen també a una data ja establerta el dia 6 de juny. Per tant, ahir que es va dur a terme aquesta primera xerrada i el 13 i el 20 de juny d'aquest mes, que es duran a terme les altres dues. Sobretot, deien que això incidirà amb la prevenció davant d'una situació d'incendi forestal. No obstant això, les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal, a més, sumat a les condicions climàtiques actuals. Per això, insisteixen que els veïns han de seguir unes pautes clares. Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid, que se suma a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents. Això provoca que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana dient que qualsevol columna de fum que sigui visible per petita que sembli s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local. Nou pas endavant per la nova deixalleria de Tordera. Els darrers dies s'ha aprovat el projecte i un cop hagi finalitzat el procés d'exposició pública es podrà licitar la nova deixalleria, que tindrà una nova ubicació a la zona del polígon industrial de Can Buscà Sud. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, destaca que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei. A més, construirà una zona de sota cobert on s'ubicaran oficines de recepció, una petita aula, un magatzem i una part destinada a reutilització. La previsió és la nova deixalleria pugui estar acabada a finals de 2027. Aquest diumenge a les 6 de la tarda a Tordera celebra el Corpus. Es faran catifes al mirador i també a l'entrada de l'església, la parròquia de Tordera, que ja es prepara per a aquesta celebració amb un any que repeteix l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'església i al mirador. Comentem que a partir de les 6 de la tarda començarà la processó fins al mateix mirador. Com en molts pobles de Catalunya, el Corpus a Tordera ja s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. I aquest diumenge continua el Memorial Josep Barceló amb la seva 27a edició. Durant tot el cap de setmana s'han disputat 140 partits de 35 clubs diferents, com el Futbol Club Barcelona, Real Societat, Villarreal, entre d'altres. El torneig, que manté el seu compromís amb l'esport base i la diversitat, comptant amb categories de formació que inclouen l'S10, S11, S12 o també l'Arabi femení i la modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, s'ha confirmat la presència de 35 clubs, dels quals no són professionals. Entre molts hi ha el Futbol Club Barcelona, València, Real Societat, Villarreal, Andorra, Osasuna, etc. Així doncs, Tordera, que torna a ser l'epicentre del futbol base català durant un cap de setmana ple d'emocions, i les finals també que es podran veure a través del canal de YouTube de l'emissora. Acabem amb un breu repàs del temps. Avui diumenge, un dia càlid a Tordera amb el sol, que ja torna a fer acte de presència després d'uns dies de núvols i alguna pluja. Ahir dissabte, que ja trobàvem aquestes temperatures de nou càlides, i avui que pugen lleugerament, ja enfocats a la propera setmana, amb les temperatures ja en el punt més àlgid.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 3 minuts, 4, de fet, que passen del punt de 2:15 del matí. Comencem en directe el programa L'Alcaldessa Respon. Ja saben, cada 15 dies tenim cita amb l'alcaldessa Tordera aquí als estudis de la ràdio en el programa de participació que cada 15 dies els oferim. Bon dia, Elisabet Mejías,
1: bon
0: alcaldessa.
1: Bon dia, què tal? Bon dia.
0: Estem amb ella, com sempre, per traslladar-li preguntes que ens fan arribar des de casa. Ja saben que els diferents canals estan a la seva disposició. Bàsicament ens arriben preguntes habitualment per Instagram, però també ens venen a la ràdio o ens envien missatges o ens truquen, ho poden fer-ho. Evidentment, al llarg de la setmana, el dia del programa, és a dir, avui, és un programa que fem en directe, els convidem a que ho facin trucant al 93-764-2893 per poder participar directament, traslladar la pregunta a l'alcaldessa, o si ho prefereixen també al nostre tècnic de so, en Martí Miret, perquè li puguem fer arribar a l'alcaldessa. Tenim, com sempre, forces preguntes a punt perquè l'alcaldessa doncs ens doni una resposta. Comencem?
1: Sí, sí.
0: No. Doncs vinga, algunes recurrents, insisteixo, que sí que, bé, si són de persones diferents, entenem que potser és habitual que puguin repetir-se les preguntes, però sí que aquelles persones que habitualment ens envien la mateixa pregunta, sí que els hi demanem que nosaltres, a veure, li traslladarem a l'alcaldessa, però que tampoc esperin una resposta diferent de la que els hi hagi donat un altre dia.
1: Hi ha temes que avancen, eh? Poder, en alguna podrem donar alguna informació més al respecte de les queixes habituals, que més enllà de preguntes, que acaben sent sempre queixes, però podem donar alguna resposta nova.
0: Bé, doncs comencem amb en Francesc. Pregunta quan faran fora les persones d'ètnia gitana que ocupen l'edifici del passatge del corredor. Diu, són una font de brutícia, soroll i molèsties. Aquesta part del poble, diu, sembla la mina.
1: Estem en disposició de que sigui més aviat que tard, però és un procés enormement lent. Com sabeu, aquesta setmana s'ha procedit finalment al desallotjament d'un dels blocs de Sant Pere, que també era font de conflictivitat i que generava molt mala convivència en tot aquest entorn del barri. Després d'un procés llarguíssim hem pogut, no?, doncs que el jutge ordeni el desallotjament, que es va fer dilluns passat. I aquest mateix model que ens ha funcionat, hem trigat moltíssim, però ens ha funcionat en aquest cas, és el que aplicarem a partir d'ara a diferents edificis que estan en aquesta mateixa situació, i el corredor és evident que és un d'ells. Per tant, fins aquí puc llegir, no vull avançar més esdeveniments, però sí que estem fent una feina aquí. Hi haurà també més vinculació del Departament d'Interior per altres assumptes relacionats, però sí que hi estem treballant, perquè ara sí sabem que aquest model ens funciona, però hem de fer que l'expedient, una vegada arriba al jutjat, tot el treball previ que fas estigui molt ben lligat perquè no hi hagi marxa enrere, perquè si no tornes a partir de zero. Per tant, amb aquest mateix model i protocol que hem activat en aquest bloc de Sant Pere, l'aplicarem en els que vindran.
0: Sorprèn el que explica, perquè llegíem també el comunicat que vam fer des de l'Ajuntament explicant que era un procés molt llarg, no sé si parlava de 3 anys.
1: 3 anys.
0: Costa d'entendre que tinguent tota la documentació, tinguent els cossos policials, tinguent tot, pugui anar enrere, això, perquè s'entén que és bastant clar i bastant evident.
1: Les lleis són molt laxes en aquest sentit i dificulten molt. Has de buscar altres vies imaginatives, però també realistes, que existeixen.
0: Perquè en el cas d'aquestes persones que ocupen, ells llavors tenen una defensa o contracten una defensa que els hi funciona bé?
1: Evidentment, ells hi preguntin. Sí, sí, ells presenten al·legacions i recursos, sí, sí, que s'han de resoldre en terminis i formes, evidentment.
0: Per tant, entenc això, que hi ha, entre cometes, una batalla legal un cop s'ha fet la denúncia, i això és el que també entenc altres factors, però aquest també seria un dels que alenteix tot el procés.
1: Exacte, per via administrativa, tu d'entrada, quan comuniques que no pots estar en aquesta situació, a banda de comunicar-ho a la propietat i que faci els seus, ha de complir terminis, t'han de presentar també tota la seva paperassa o no fer al·legacions, els propis ocupants també tenen dret a fer-hi al·legacions i les fan. I clar, s'han de resoldre totes, una vegada passen els terminis que dones per poder fer al·legacions. Si dones un mes, si dones 2 mesos, si et tornen a reclamar, has d'esperar que venci aquest termini per poder fer un nou pas. I això s'allarga eternament. Eternament, si tinguéssim unes lleis més dures en aquest sentit, de defensa de la propietat, podríem actuar més ràpidament, però de moment no hi és.
0: Molt bé, parlava a part d'aquí al carrer Corredor, altres punts de Tordera. Entenc que actuaran de manera simultània o aniran fent per fases o per edificis concrets?
1: Ens agradaria poder treballar de manera simultània, però compteu que, com que estem molt sols en aquesta lluita contra l'ocupació il·legal relacionada amb el fet delictiu, això implica que els serveis tècnics i jurídics de la casa sigui una feina afegida més a la que ja tenen del dia a dia. Què vull dir? Hi ha molta queixa amb que les llicències d'obres es donen molt tard, perquè el que més ens costa és sobretot requerir la documentació que necessites, no?, per part del promotor, de l'arquitecte o del propietari que vol fer una obra a casa seva, a requerir la documentació que es necessita per donar la llicència. Hi ha molta lentitud amb les llicències per això, bàsicament perquè es requereix documentació i es donaran donar terminis. Què vol dir? Que quan tots els serveis tècnics han d'anar a fer les inspeccions en aquests blocs, és una feina afegida. I normalment és una feina que es fa acompanyada de la policia local o dels Mossos d'Esquadra, el qual has de trobar l'encaix del dia que vagi bé en els Mossos, a la poli, als serveis de subministres, que és una feina que no es fa amb una, als serveis tècnics, que no es fa amb una setmana i que a més afegeix més sobrefeina a la que hi ha al departament. Per tant, hem d'intentar combinar tot, no?, que surtin les llicències, però que també puguem fer tots aquests informes, totes les visites que s'han de fer per determinar si hi ha problemes de seguretat, de salubritat, no?, o riscos en l'edifici, i aleshores és més càrrega de feina per als departaments que ja van sobrecarregats i a més amb personal limitat. Per tant, hem de prioritzar per una banda, però sense deixar de fer l'altra feina, i per tant ja ens agradaria fer-ho de forma simultània, però farem una cosa darrere l'altra perquè han d'estar les coses ben fetes i volem que ens surti bé. Aleshores, si hem de destinar dos dies a fer això i tres a fer la resta, ho farem, ens alenteix, però una cosa darrere l'altra tota l'hora no ens sortirà bé.
0: Vinga, doncs anem a més preguntes. La Laura pregunta si es preveu manteniment del carrer Roger de Llúria. Diu que està molt malmès.
1: Sí, de fet, ara estem signant les actes d'ocupació anticipada. Allò forma part, està vinculat amb una unitat d'actuació que hi ha aquí baix al carrer Sant Antoni, i puc dir que més aviat que tard també, sense establir molt de termini, en mig curt termini, s'urbanitzarà de nou aquell carrer amb una vorera per la banda d'on hi ha l'aparcament.
0: Sí, l'aparcament, sí.
1: I llavors mirarem de que quedi una mica arreglat.
0: Molt bé. L'Orquídia pregunta quan faran la piscina de les Ferreres.
1: No es farà la piscina de les Ferreres, no s'obrirà, ja ho hem dit en alguna ocasió. Aquella piscina necessita una forta inversió en manteniment i pràcticament renovació del bas de la piscina, que hi té moltes pèrdues, està molt malmès, i sobretot de la banda dels motors de filtratge d'aigua. És una inversió molt forta que ara mateix l'Ajuntament no està en disposició de fer. Tenim dues piscines més a Tordera i em sap molt de greu, però ja ho vam dir en el seu moment, que aquest any la piscina de les Ferreres tampoc es podria obrir.
0: La Marissa diu, tornant al pas de vianants, alçat el camí ral davant de la caixa. Diu, esteu esperant que passi una desgràcia?
1: No estem esperant que passi una desgràcia, estem esperant que puguem aplicar el pla de seguretat vial, que també ho hem comentat cada divendres.
0: La Mercè pregunta, precisament, són eficaços els passos elevats? Diu, conduir molesta molt i destrossen el cotxe.
1: Mira,
0: una contra per les imposades seguides,
1: exacte,
0: de fet, eh?
1: Exacte, és que si esperem, vull dir, si apliquem el pla de seguretat vial és justament per qüestions com aquesta, no? És veritat que redueixen la velocitat, però no podem inundar el poble de passos elevats, perquè si no tenim altres conductors que ho fan bé i que es queixen, perquè els cotxes també en pateixen d'aquests pals. Per tant, hem de trobar l'equilibri i que siguin els professionals del sector, de la mobilitat i de la via pública, que ens diguin allà on realment cal posar-hi un pas de vianants.
0: La Dolors pregunta si pensa netejar totes les bardisses del campanar. Diu, ja no es veu ni la punta.
1: Mira, sí, fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona, perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit,
0: sí.
1: I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el Bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment. Això ja està fet i ara estem a l'espera de que la Diputació ens digui si ens envia els diners o no. Si finalment és un no, pel motiu que sigui, ho farem nosaltres de cara a la tardor.
0: Molt bé, m'indiquen des de control que tenim una trucada telefònica. La saludem. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: El seu nom i la pregunta.
2: Mira, jo sóc la Dolors Mas Puig i pregunto aviam si pensen treure els dos pals que hi ha aquí a la vora de casa, que no puc passar per la cera.
0: Molt bé,
2: molt perillós passar pel mig del carrer.
0: Dolors, quin carrer és?
2: El camí de Mas Martí, número 51-53.
0: Ens pots situar una miqueta? A quina alçada estaria això?
2: A l'alçada del garatge d'en Pere, bueno, d'en Fernando, me'n recordo, Barrera.
1: Sí, davant del taller.
0: Del taller.
2: Davant mateix del taller.
1: Aquesta pregunta ja ens la va fer fa dies, oi, Dolors?
2: Sí, fa molt de temps.
1: Eren uns pals de telèfon que hi ha allà mateix.
2: No sé si són de telèfon o d'elèctrica,
1: sí.
2: Però la veritat és que fan una barbaritat de nosa, eh?
1: Sí, perquè els té ben bé gairebé la porta, oi?
2: Sí, són uns pals de telèfon. La porta i no puc sortir amb el caminador.
1: Sí, són uns pals de telèfon perquè ens ho vam anar a mirar quan ens ho va demanar, i això, bueno, sí, és una de les guerres aquestes que tenim obertes amb Telefònica, que ens costa horrors que ens contactin, ja no només quan hi ha pals a la via pública, sinó quan cau el cablejat, on instal·len de nou i deixen el vell penjant. Llavors, com que no...
2: M'ho imagino, però és que fa moltíssima nosa,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, ho tornarem
2: no
1: a demanar.
2: No per mi solament, perquè vaig amb taca-taca, però amb cadira de rodes, amb bosses d'anar a comprar, tot, és que no es pot passar, la sèrie és tan estreta que hi ha els dos pals que no pot.
1: Sí, és just el problema que teníem al carrer Gaudí, que per això hem fet voreres més amples, i ara mateix, fixeu-vos, que el carrer Gaudí està obert i s'hi pot transitar més o menys bé, però els pals de la Telefònica fa 4 mesos que estem dient ojo que acabem les obres, que aquests pals s'han de retirar. Telefònica, sisplau, retireu els pals, que el carrer és nou i els pals encara estan allà. I han obert 40.000 incidències i ja vam advertir als veïns que sabíem que passaria. I per això 4 mesos abans d'acabar les obres ja vam dir, escolteu, s'ha de procedir a la retirada, i encara estem així. No pateixi, Dolors, ja ens han fet...
2: No, és que fa molta nosa per tothom, gràcies.
1: Sí,
2: molt moltíssimes gràcies.
1: No,
2: eh?
1: Vostè.
0: Gràcies, Dolors, gràcies. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Vostè mateixa ara en parlava, no sé si hi ha demanda o tenen en agenda, doncs això, preparar... Que... Ella parlava també de les voreres, més enllà dels pals, també de la mida de les voreres. Hi ha previst alguna actuació en un futur també per canviar aquestes voreres del carrer Mas Martí, que seria ben bé al costat del carrer Gaudí?
1: Estaria bé ampliar tota l'obra que hem fet a Gaudí, fer-ho amb l'alcalde Vendrell, deixar també aquella zona condicionada, tota la banda de Mas Martí, direcció Camí Ral, que també les voreres són molt estretes, i direcció cap amunt, on viu, viu aquesta senyora que ens trucava. És evident que és una obra que no farem l'any vinent, perquè són molt costoses, però sí que s'ha de tenir mirada llarga i fer com en d'altres carrers. Per exemple, o sigui, el carrer Doctor Fleming o el carrer Aragó, que també és molt estret. Ara bé, tinguem en compte que l'amplada dels carrers és la que és. Per tant, si es fan voreres més amples, això vol dir que els cotxes no es podran aparcar allà, perquè no hi haurà lloc per passar. Per tant, mirem-ho bé.
0: Hi ha d'haver-hi consens, diguéssim, veïnal.
1: Hi ha d'haver-hi consens, no? I hi ha d'haver-hi alternativa d'aparcament de vehicles, que s'ha de posar tot damunt la taula quan ens plantegem fer una obra d'aquestes, d'aquesta manera, o d'aquestes característiques.
0: En tot cas, per la Dolors, que ens trucava, pren nota, entenc que faran reclamació, insistir, si més no, amb
1: el Peter de Telefònica.
0: Doncs vinga, la Jèssica n'ha fet dues, diu, voldria preguntar si està previst d'acabar d'arranjar diversos carrers de Sant Pere on es van fer obres d'Endesa. Diu, actualment hi ha trams on els forats s'han tapat amb formigó, però sense reposar l'asfalt ni deixar la calçada a les mateixes condicions d'abans. Per exemple, davant del número 21 del carrer Barcelona, no sé, del carrer Barcelona
1: seria... Sí, és que és l'últim tram de les obres, que no pateixi perquè l'empresa està obligada a asfaltar fins a 3 metres, que és el que em va fer, per tant, si està en formigó d'anat, han de deixar la vorera tal com estava, de transitable, i han d'asfaltar els 3 metres de carrer que han obert. I justament és el carrer Barcelona que és l'últim tram d'obres, afortunadament, i sí, quedarà ben tapat com la resta de veïnat.
0: Molt bé, ella preguntava això, si quedava pendent, per tant, això està pendent, encara s'ha d'acabar de fer.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I la segona diu, es podria reforçar el compliment de la prohibició d'entrada de gossos al parc infantil del carrer Ausias Marc, diu, amb les darreres millores del parc, ha guanyat molts elements de joc i s'hi han afegit una zona de sorra molt atractiva per als infants. Tot i això, és habitual veure-hi gossos, especialment al vespre, i en ocasions hi fan les seves necessitats a la mateixa sorra, on després juguen els nens i nenes. Es podrien actualitzar, diu, els cartells informatius, reforçar senyalització o valorar algun control puntual per garantir que respecti la norma?
1: Sí, podem posar-hi, evidentment, de que no hi entrin els gossos en un parc infantil, però
0: este
1: també és que anava
0: no?
1: a dir, és que el sentit comú t'hauria de dir que si allà hi juga la canalla no hi pots portar-hi el gos a fer, no?, les seves necessitats. Allò no és un pipicán, i en tot cas, si vas al pipicán igualment has de recollir els excrements dels gossos. Aleshores, jo sí que apel·lo al sentit comú. Haver de destinar una patrulla de la policia a vigilar que una persona porti el seu gos allà a passejar, doncs li podem enviar, i tant que sí, però si hem d'arribar a aquest extrem estem molt malament, eh? Vull dir, anem en vies d'extinció. El que sí que podem fer és reforçar la senyalització, com a mínim, que la gent recordi que allà no hi poden anar els gossos, ni allà ni a cap parc infantil.
0: En Cristian diu: vull fer-me una casa a Niagara Park i porto amb urbanisme gairebé un any en tràmits. Vostè ho ha apuntat. Mira, abans, sí. Però bueno, també li vull traslladar la pregunta tal qual. Demana que és urgent i què pot fer.
1: El problema de les llicències no és que triguin, que també, i que tenim el personal que tenim per informar-les. El problema de les llicències és que ens trobem que quan entra algú, no?, que vol això, que els explicava abans, que vol fer una obra, a la que comencem a mirar documentació per tal d'ajustar-la al pla general que tenim, ens falta aquest document, ens falta aquest document, ens falta... I a vegades els requeriments entre l'administració i l'equip d'arquitectes o tècnics que ho porti, doncs fa que les coses es demorin. Falta aquest document, entre que te'l presenten, no te'l presenten, te l'informen, després en falta un altre. Perdem molt de temps requerint informació. Si el projecte entrés tal qual, porta tota la documentació que es demana, seria molt més àgil. I el principal escull que ens trobem és amb això, amb els requeriments de documentació que falta per completar la llicència.
0: La Sandra ens parla dels arbres del polígon. Diu: són molt alts, tenen molt de pol·len i deixen els cotxes plens de fulles i aranyes. Si pot fer alguna cosa...
1: Els arbres del polígon, m'imagino que deuen ser els de l'entrada d'allà a l'estació, perquè a l'aparcament hi ha uns plàtans. Són zones humides i hi ha flora i fauna de zones humides, i ja estem a la primavera, és lògic que hi hagi pol·len. Ara que ha plogut ja veurem més que n'hi haurà la setmana vinent. No s'hi pot fer res. A més, allà estem en una zona paint molt propera, amb la qual les actuacions que es facin han de ser molt mesurades. Fa dies que també explicàvem que tenim prevista una actuació de caràcter d'educació ambiental, com vam fer, i de voluntariat, com vam fer fa anys amb l'Arboretum, que es vol fer a aquell entorn per garantir-ne el manteniment. Però d'aquí a que hi hagin aranyes i pol·len, doncs com a tot Tordera, és un poble de ribera, i afortunadament estem envoltats d'un bon entorn natural.
0: En Ramon pregunta què passa amb Mas Mora i la resta d'urbanitzacions. Pregunta si estan abandonades.
1: No estan abandonades. No sé en quin... M'imagino que es deu... Perdona. Que la queixa deu anar en el sentit del manteniment de les voreres i de la... no tan ja de seguretat, perquè estan totes videovigilades i em consta que la policia fa controls preventius de manera habitual en els accessos. Pel que fa al manteniment, sí que us puc anunciar, abans que et deia que a vegades podem anunciar coses noves, que la setmana passada a la Junta de Govern que vam fer dijous passat, el dia del ple,
0: sí,
1: fa dos dijous, perquè se m'ajunten els dies, vàrem aprovar la contractació de les desbrossades a urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
0: La pregunta és molt oberta, de fet,
1: sí,
0: eh? Vull dir que no concreta res.
1: La neteja es fa de manera periòdica. Ara espero que en breu puguem tenir ja la nova màquina escombradora, ara que ja hem aprovat la liquidació del 25 i s'han incorporat els romanents per poder fer front a aquestes despeses importants que teníem compromeses des de l'any passat, i per tant a la que disposem d'una nova màquina que espero que sigui també més d'hora que tard, aquest estiu ja, abans aquest estiu, bueno, és que ja hi som a l'estiu, ja la tindrem, per tant també es veurà una mica de millora. Afortunadament a les urbanitzacions la brutícia que hi ha és brutícia, això d'herbes, no?
0: Natural.
1: Que creixen, sí, és brutícia natural. En altres parts del poble, i especialment al centre, ens trobem que la brutícia no és natural, que són papers, que són llaunes, que són bosses, i això emprenya més. A les urbanitzacions hi trobem pinassa, hi trobem herbes, que espero que amb aquestes batudes que iniciem ara i que després repetirem a la tardor puguin quedar una mica més dignificades. A banda de... ell parlava de Mas Mora, a banda de la campanya d'asfaltats, que ara també començarem passat l'estiu a Tordera Park, reparant els... l'asfalt que està en molt mal estat. A Es Mora i Sant Daniel ja ho han fet els dos darrers anys, ara toca Tordera Park i Terra Brava.
0: Molt bé, hem fet un repàs doncs al manteniment de les diferents urbanitzacions arran d'aquesta pregunta que ens feia en Ramon parlant de Mas Mora. I bé, tenim una pregunta que ens ha arribat per Instagram, que ens ha fet arribar en Juan G. Diu: han transcorregut 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu d'auxiliar administratiu i encara no s'han fet públiques les llistes provisionals. La pregunta ha quedat tallada. D'admesos i exclosos. Suposo que vol saber en quina situació es troba aquest procés.
1: Doncs, de fet, s'ha presentat moltíssima gent, i entenc que el que s'està fent també és comprovar que efectivament tots els que s'hi han presentat tenen la documentació corresponent. Estem parlant de més de 100 persones que s'hi han presentat, d'auxiliars administratius.
0: Per quantes places?
1: Per 5, crec. No sé si aquestes de 5 o de 3, sí. S'hi ha presentat molta gent i estem en disposició de comprovar si efectivament hi ha tota la documentació i aquestes places. També ara hi ha en marxa les dues de policies, la d'enginyer tècnic, ara acabem de resoldre la d'arquitecte tècnic. Bueno, tenim el personal que tenim, ja estem creant noves places per poder donar agilitat, no? I que no ens passin coses com les que ens plantejaven de les llicències, que van molt lentes. Doncs ja hi mirem de posar-hi molt de personal, però també tots els processos selectius se'ns eternitzen una barbaritat, perquè has de fer bases, has de publicar, has de deixar els terminis, que la gent es presenti, has de fer el concurs del teòric, el pràctic, l'entrevista, i per tant són processos que s'allarguen molt en el temps.
0: Molt bé, l'Anna ens parla del manteniment d'illa i de l'illa de contenidors i dels carrers de Terra Brava. No sé si vol apuntar alguna cosa més del que ens havia comentat abans.
1: Estem en el mateix de sempre, el mal ús del contenidor per part d'una minoria de gent, perquè al final és una minoria el que l'utilitza malament, fa que es vegi, que donin molt mala imatge i magnifiqui tota aquesta, no? tota aquesta problemàtica. Estem treballant perquè es resolgui, i m'agradaria poder dir que a principis de juliol, aquest mes, el ple passarà l'establiment de servei i el reglament del nou servei d'escombraries, i que a partir d'això, de l'aprovació d'aquest ple de juny, ja la primera setmana de juliol podríem estar en disposició de publicar el plec per al nou servei d'escombraries. Aleshores, esperem també que si no s'impugna, que és una de les possibilitats que sempre he dit que existeix, doncs podem avançar per millorar-ho a partir d'aquest estiu.
0: Molt bé, ens queden dues preguntes. La Marissa demana un radar al camí ral, diu que sembla molt meló.
1: La Marissa és la mateixa que ens plantejava el pas alçat.
0: Em sembla que és una altra.
1: És una altra, bueno, doncs em remeto a lo mateix, que siguin els tècnics els que diguin on s'han de posar els radars i els passos alçats, i apel·lo de nou al sentit comú, com fèiem amb els gossos, no?, que van anar als sorralls de la canalla. És que el poble no es pot córrer. I sí, podem posar radars i controls de policia, però és que el poble no es pot córrer.
0: I en Pere diu que caldria alguna ronda policial per al disseminat de Sant Daniel, sobretot a la nit.
1: En fem, i justament en el disseminat de Sant Daniel se'n fan especialment, perquè era una de les peticions que es varen fer a l'Espai Agrari de la Baixa Tordera. En una de les reunions es va fer una reunió específica amb tots els ajuntaments implicats, amb les cooperatives i amb els pagesos que estan representats a l'Espai Agrari, i era una de les peticions que feien. La banda de Sant Daniel forma part de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i demanaven més presència policial en tot l'espai, perquè bueno, s'havien donat furs en casetes d'eines, i per tant es fan aquestes rondes justament a petició dels consells agraris que hi han representats a l'Espai Agrari.
0: Ens ha entrat una darrera pregunta per WhatsApp. La Dolors pregunta què es pot fer per evitar que patinets i bicicletes passin pel pont de ferro. Diu, està prohibit, però n'hi passen molts.
1: Sí, al final haurem de posar-hi també un policia a estones i a hores, i que vagi sancionant. S'ha fet, en alguna ocasió.
0: En el pont de ferro?
1: Sí, a l'accés. Perquè és que és veritat, primer, que van molt ràpid, segon, que allò és un pas de vianants, i que a més hi ha un cartell que t'indica que si passes en bicicleta o en patinet has de baixar de la bicicleta o has de baixar del patinet, perquè van de fer mal algú que va per allà a peu, perquè van a unes velocitats no reglamentàries, i és que no es pot anar, és que a més ens fan malbé les fustes, que són unes fustes que vam posar noves, i amb la velocitat ens les acaben aixecant totes al cap del temps. Per tant, hi hem posat algun dia algun policia que tenim de proximitat a fer controls, s'ha posat alguna sanció, però bueno, pel que veig ho haurem de fer-ho gairebé cada dia.
0: Clar, resulta complicat posar alguna cosa, no?, perquè es pugui, no, o no es pugui anar en bicicleta o en patinet. Perquè...
1: No. És que no hi podem pas posar-hi tanques més enllà de senyals.
0: Molt bé, doncs hem acabat les preguntes que teníem entrades prèvies, també n'hem atès algunes en directe, ens queden encara un parell de minuts. Com sempre, aprofitem aquests instants que tenim l'alcaldessa aquí per fer una miqueta de repàs d'agenda, cap de setmana ja, amb el bon temps que sembla que hi haurà, que
1: sí,
0: se resol
1: sí.
0: Les pluges, força activitat, ja hi va haver-hi la xerrada de la mirada del poeta, que és bienal, no? És una activitat que es fa cada 2 anys, i demà, diguéssim, que hi hauria l'acte central, que és aquest itinerari, no?
1: Exacte. Demà a les 9 del vespre comença això, la mirada del poeta, que és un acte que s'organitza des de la Fundació Teatre Clavé, en col·laboració amb la Biblioteca, amb l'Institut Lluís Companys, amb Càritas, amb el RUSC, participen diferents agents del territori. És una passejada poètica que es fa des de la Biblioteca, passant per el carrer Maragall, Amadeu Viver, Santa Llúcia, el Teatre Clavé, que s'hi fa una parada, i també finalitza la plaça de l'Església a la nit. És un acte molt bonic a l'entorn de l'obra El cirurgià de màscares de la poeta Anna Boujorba. Convido tothom a participar-hi perquè és una manera diferent d'entendre la poesia, i en aquest cas, com, no? Quina és la mirada de la poeta quan, al final era la seva mirada, però com nosaltres entenem i veiem el que ella ens vol transmetre a través del seu llibre. Per tant, és un acte bonic per veure, a més aquí, en el que hi participen diferents agents del poble.
0: Activitat gratuïta, a més.
1: Sí, sí.
0: Però que s'ha d'agafar tiquet,
1: Sí, recomanem agafar entrada perquè una de les escenes, no?, que un dels quadres o de les performances es fa dintre del claver. Per tant, són 400 butaques i és interessant saber que tothom qui participa podrà accedir-hi. És gratuït i les entrades poden recollir al Teatre Claveu o a la biblioteca mateix. Hi ha la mirada del poeta i demà també hi ha com a entrada oficial a l'Estiu a Tordera. Hi ha el Memorial Barceló, el torneig que aquest any hi ha una novetat i és que s'inaugura més que es fa hi ha un acte d'inauguració, un acte d'obertura el dissabte a les 12, malgrat els partits començaran abans, i el diumenge es reserva només per l'entrega de premis i no es fa festa de cloenda com es feia fet anteriorment. Sabeu que és un dels actes més multitudinaris en quant a activitat esportiva de l'Estiu a Tordera, que ens visiten milers de persones. Estem preparant perquè sigui una bona jornada, esperem que el temps ens acompanyin, i a més és un acte bonic perquè és d'aquells que mou 150 voluntaris, amb el qual es demostra tot el potencial, no?, de la gent de Tordera, perquè són les coses surtin bé, i per tant és bonic de veure que la gent es mou pel teu poble a canvi de res. Llavors també fa il·lusió de saber que demà també s'inauguren dues noves botigues a Tordera, una al Camp Real i l'altra a la plaça de l'Església. Aquí desitjo a tots dos emprenedors molta sort i molts encerts, perquè ara mateix qui vol obrir una botiga ho té molt, molt complicat, però és de posar en valor la feina que estan fent per tirar-ho endavant. Per tant, els desitjo molta sort. I demà també hi ha un torneig de futbol sala a la pista de Sant Andreu, també el Memorial Rueda, i aquí també desitjo molta sort i mirarem de passar-nos-hi perquè al final serà un cap de setmana esportiu, més enllà del mercat, que també convidem, no?, a tots els visitants, i aprofitar tot aquest potencial de gent que ens visita perquè també visiti el mercat de Tordera.
0: Doncs molt bé, fet el repàs d'activitats per tothom. Acabem aquest Alcaldessa Respon de l'edició d'avui. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Iniciem l'apartat d'efemèrides, com sempre, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 25 al 31 de maig. Avui fa un any explicàvem que el Maresme impulsava un protocol pioner per evitar els desnonaments de famílies vulnerables. Volia dotar els ajuntaments d'eines per actuar amb més rapidesa i eficàcia davant d'aquestes situacions sovint complicades pels terminis ajustats dels llançaments. Escoltem el que explicava Pep Ripollès, conseller delegat d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme.
1: Aquest protocol estarà a l'abast de tots els ajuntaments, sobretot en temes de serveis socials, perquè realment els terminis quan hi ha un llançament de desnonament és de molt curt termini, són 10 dies, en el qual aquí es genera una situació d'estrès per part de tothom, tant dels serveis socials que han de treure unes famílies i han de col·locar-los en un espai habitacional, i també per les mateixes famílies i pels jutjats, perquè tampoc és agradable el fer fora la gent de la casa.
0: Aquell mateix any, fa un any, el 2025, parlàvem d'un operatiu contra les falsificacions al mercat de Tordera. Policia local i Guàrdia Civil confiscaven material il·legal i obrien diligències contra els responsables. També era notícia que l'administració de loteria de la plaça de l'Església venia el primer premi de la Bonoloto, valorat en més d'un milió d'euros. La butlleta havia estat validada mitjançant el canal online d'aquesta administració. I també fa un any explicàvem que Tordera reforçava la lluita contra l'ocupació il·legal i celebrava una reducció significativa de la delinqüència. En la celebració de la Junta Local de Seguretat, presidida per la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'havia acordat també la creació d'un grup de treball específic per a abordar les ocupacions. Valorava així el resultat d'aquesta Junta Local de Seguretat fa un any l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: La valoració de la Junta Local de Seguretat d'avui ha estat positiva, especialment perquè hem pogut comptar amb l'assistència de la consellera d'Interior. Els cossos d'emergència han pogut donar les seves dades de la feina que han fet a Tordera. Les dades en la seva major part són positives, el que demostra que la feina s'està fent per part de tots els cossos, i avui ha estat un bon dia també per traslladar-li a la consellera i a tots els cossos la necessitat de fer front amb més contundència davant l'ocupació il·legal d'habitatges, i especialment aquella que està relacionada amb el fet delictiu. De resultes de la Junta de Seguretat d'avui, hem pogut determinar la creació d'un grup de treball específic en el qual hi formin part els serveis tècnics municipals, també els serveis jurídics i els diferents cossos, per poder ser més eficients a l'hora de resoldre aquesta problemàtica que afecta Tordera des de fa uns anys.
0: Ens situem a fa 5 anys, el 2021, la carnisseria de Tordera Can Freixes tenia la segona millor llonganissa de pagès. Així ho havia dictaminat el Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters de Barcelona i Comarca, entitat organitzadora dels Premis Llonganissa de Pagès. Pol Roig, de la carnisseria Can Freixes, explicava la importància d'aquest premi per a ells.
3: Doncs no deixa de ser una de les llonganisses que venem i que hem venut sempre. I bé, per nosaltres és un honor, perquè ens decidim presentar farà 2 anys o un any més o menys. Primera vegada que ens vam presentar quedem entre els 5 millors, doncs aquest any ens vam tornar a decidir presentar i hem aconseguit el segon premi, amb una de les llangonisses que venem sempre i bé, que pot comprar tothom.
0: No deixem el 2021, perquè aquell dia també explicàvem que el Departament de Salut ja havia instal·lat el mòdul de reforç a l'atenció primària de Tordera en el marc de la Covid-19. El director del CAP Tordera, Leonardo Heredia, explicava quines actuacions acollirien aquest mòdul prefabricat que es situava a l'entrada de l'ambulatori.
4: Inicialmente lo que ubicaremos en este módulo serán los gestores COVID, son aquellas personas que se ocupan de llamar a los usuarios, de hacerles seguimiento, de preguntarles cómo están, de hacerles la nueva salud, que estarán en la primera parte del módulo, y en esta segunda parte en la que nos encontramos, que sería el área plenamente asistencial, en donde se harán las pruebas, las PCRs, es donde se harán los test COVID, y es donde se atenderá a todos los pacientes COVID para ocultarlos, para valorarlos clínicamente, especialmente en las primeras horas de su reciente diagnóstico.
0: Anem 10 anys enrere. El 2016, Tordera es mostrava contrària a l'extracció de sorra de la llera del riu per a la regeneració de la platja de Blanes. Tordera havia estat representada a la reunió pel regidor Àngel Pous. En declaracions a la nostra emissora fa 10 anys, parlava sobre quina afectació podria tenir per Tordera l'extracció de sorra a la llera del riu.
5: La proposta del projecte del Ministeri afecta el que és la llera del riu Tordera, concretament la part del Taita, no? A més, evidentment, de les platges d'Arenys de Mar. Això és un comunicat, en tot cas, és una presentació del projecte que s'ha enviat en els ajuntaments afectats per terme municipal, però nosaltres, Tordera, no hem rebut res, perquè, en principi, per terme municipal no ens afecta. Malgrat tot, hem estat convocats a la reunió del comissionat del Consell Comarcal, perquè entenem que qualsevol actuació que es faci en el delta de la Llera afecta, diríem, el nostre riu aigües amunt i que pot tenir conseqüències de tipus mediambiental, tot el moviment de sorres que pugui haver-hi, sediments, llavores, filtres per l'aigua, pous, etc. No? I per tant ens ha semblat oportú almenys dir la nostra en aquest sentit.
0: Fa 10 anys, l'Ajuntament de Tordera, concretament al ple de l'Ajuntament, aprovava una nova ordenança municipal reguladora de tinença d'animals, amb l'objectiu de millorar la situació que es vivia al carrer. Escoltem el que explicava aleshores la regidora de Civisme, Bàrbara Vergés.
6: La mera tinença d'animals comportarà obligacions per a la persona propietària o posseïdora, el coneixement dels quals es converteix en el primer element, perquè qui ho pretengui valori i suspesi la decisió que comporta fer-se càrrec d'un animal, així com la convivència amb els animals en l'entorn urbà, les obligacions que comporten, etc. Tot això conforma una sèrie de deures i drets de les persones als quals cal tenir una cura especial. En tot això, considerem necessari cobrir les problemàtiques escrites i reals, i davant d'aquestes la necessitat de sancionar determinades conductes. Davant d'aquesta situació, doncs, s'ha considerat oportú adaptar l'actual ordenança aprovada a la mateixa sessió plenària el gener de 2003 a la normativa vigent, adequant el seu contingut per tal de clarificar el redactat d'algunes esmenes que podien malinterpretar-se o fins i tot crear alguna confusió. També cal destacar la incorporació de caràcter obligatori del requisit d'obtenir les dades genètiques de l'animal caní per a completar la inscripció al Cens Municipal d'Animals. I finalment, en aquesta, també s'hi contempla l'augment de l'import de les sancions classificades en lleus o greus. S'han inclòs accions amb caràcter sancionador que fins ara no es contemplaven i s'han refet algunes ocasions que eren ambigües i quedaven poc clares el seu compliment.
0: Anem al 2011. Fa ja 15 anys, l'Escola Brianxa aconseguia un premi Baldiri Reixac per un treball sobre les emocions. La tutora del treball, Sílvia Santiago, explicava quines activitats s'havien realitzat en el marc d'aquest treball.
7: Vam començar amb presentant l'activitat amb un conte que es titula Sentiments de Quico i Tula. Després els mateixos nens van fer un reportatge fotogràfic de tots ells expressant les diferents emocions. Vam fer un treball també amb unes llibretes on tant nens com pares expressaven quines coses o en quins moments sentien aquestes emocions. Alguns ho feien amb dibuixos, els altres amb poemes, els altres doncs explicant alguna història. També vam fer dibuixos amb ceres, expressaven les emocions que volien. Vam fer recopilació de contes emocionants i també em van fer préstec, que els podien portar a casa, els explicaven amb els pares i llavors ho feien a l'escola. Uh-huh. Vam fer exposició de quadres, també, que expressaven diferents emocions. Llavors també vam escoltar audicions, vam aprendre cada color que representava diferents emocions i vam acabar una mica el projecte mirant una pel·lícula que també s'hi reflectia tant l'alegria, la tristesa com la por.
0: Fa Fa 15 anys també parlàvem dels primers moviments a Tordera per fer una acampada contra les retallades, unes acampades que es feien arreu del país. Els joves se'n justificaven aquesta mobilització contra les retallades, contra la violència injustificada i contra la hipocresia del sistema actual. Així ho explicava un dels indignats tordrencs.
8: Bueno, és una idea. La idea està, ja és nacional, com si diguéssim, ja quasi ja és, bueno, ja és mundial. I vam pensar que Tordera estaria bé, igual que s'està arrencant a Calella, s'està arrencant a Blanes, s'està arrencant a Lloret, i, bueno, i creiem que aquí a Tordera també hi ha la necessitat de crear el mateix. I, bueno, i a partir d'aquí convidem a tothom que passi per aquí, farem tallers de formació, farem tallers de tot tipus, i bueno, d'aquesta manera ens formarem tots políticament, social, estarem més formats, perquè és una cosa que ens falta al jovent. Al jovent i a tots una miqueta, formar-nos més.

D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho han fet a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com sempre, la setmana venent hi tornarem amb més records de la nostra història.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui diumenge 7 de juny. Davant de l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania. El consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi els propers dies 13 i 20 de juny, que se sumen també a una data ja establerta el dia 6 de juny. Per tant, ahir que es va dur a terme aquesta primera xerrada i el 13 i el 20 de juny d'aquest mes, doncs que es duran a terme les altres dues. Sobretot, deien que això incidirà amb la prevenció davant d'una situació d'incendi forestal. No obstant això, les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal, a més, sumat a les condicions climàtiques actuals. Per això, insisteixen que els veïns han de seguir unes pautes clares. Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que se suma a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents. Això provoca que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana dient que qualsevol columna de fum que sigui visible, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local. Nou pas endavant per la nova deixalleria de Tordera. Els darrers dies s'ha aprovat el projecte i un cop hagi finalitzat el procés d'exposició pública es podrà licitar la nova deixalleria, que tindrà una nova ubicació a la zona del polígon industrial de Can Buscà Sud. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, destaca que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei. A més, construirà una zona de sota cobert on s'ubicaran oficines de recepció, una petita aula, un magatzem i una part destinada a reutilització. La previsió és la nova deixalleria pugui estar acabada a finals de 2027. Aquest diumenge a les 6 de la tarda a Tordera celebra el Corpus. Es faran catifes al mirador i també a l'entrada de l'església, la parròquia de Tordera, que ja es prepara per a aquesta celebració amb un any que repeteix l'experiència de només fer una catifa de flors a la plaça de l'església i al mirador. Comentem que a partir de les 6 de la tarda començarà la processó fins al mateix mirador. Com en molts pobles de Catalunya, el Corpus a Tordera ja s'ha convertit en un acte social i religiós de primer ordre entre els ciutadans del municipi. I aquest diumenge continua el Memorial Josep Barceló amb la seva 27a edició. Durant tot el cap de setmana s'han disputat 140 partits de 35 clubs diferents, com el Futbol Club Barcelona, Real Societat, Villarreal, entre d'altres. El torneig, que manté el seu compromís amb l'esport base i la diversitat, comptant amb categories de formació que inclouen l'S10, S11, S12 o també l'Alevi femení i la modalitat de futbol inclusiu. Pel que fa al cartell d'aquesta edició, s'ha confirmat la presència de 35 clubs, dels quals 9 són professionals. Entre molts hi ha el Futbol Club Barcelona, València, Real Societat, Villarreal, Andorra, Osasuna, etc. Així doncs, Tordera, que torna a ser l'epicentre del futbol base català durant un cap de setmana ple d'emocions, i les finals també que es podran veure a través del canal de YouTube de l'emissora. Acabem amb un breu repàs del temps. Avui diumenge, un dia càlid a Tordera amb el sol, que ja torna a fer acte de presència després d'uns dies de núvols i alguna pluja. Ahir dissabte, que ja trobàvem aquestes temperatures de nou càlides, i avui doncs que pugen lleugerament, ja enfocats a la propera setmana, amb les temperatures ja en el punt més àlgid.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

0: change.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Hit me!

els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: And you can dance for inspiration.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Muchas gracias.
1: Senset Punu FM. Radio Tordera.

Oh,

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: plantéatelo así.
1: Aprovecharlo, lo que pase de largo.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole

en 7.1 FM. Radio Tordera. La emisora que t'escolta. Come here, baby.

Ну-ка, два, поли, парашют.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.